Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Idò, tornem a ser avui en Et Sonora, seguim en Ferreries, amb aquests personatges protagonistes de Et Sonora d'enguany, i avui som a Can Jaume Gené Murlà, nascut el 1947. Hola Jaume, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: No m'has respost, no m'has respost anglosa?
2: No, no té res, que és que vol respondre angloses.
1: No. En Jaume, haver presentat-te, és un conegut glosador d'aquí de Ferreries i de Menorca, sí. I que forma part d'una generació de glosadors que ja n'hi ha que estan en actiu, n'hi ha que ja ho van deixant, n'hi ha que ja ho han deixat, i avui a Sonora xerrarem un poc de glosa i de moltes altres coses. Tu, quin primer record tens d'haver glosat quan eres petit?
2: Bueno, jo he tingut a vegada una sort, perquè jo vaig néixer aquí a Ferreries, i en els 9 anys van anar al camp. I al camp van tenir un cosí que era en Xamolà, que també ha glosat en jo, molt d'estona, un cosí, i era tenia més gran que jo. I al vespre, a vegades, m'ho agradava molt la glosa, vull dir, i ell ja em feia qualcuna, i jo m'agradava, i la poesia la duia sempre dins. Aquell temps ell anava en esglosat, no sé si en feien un, però jo no podia, aquell temps no era com ara. Clar, no hi havia ràdio, no hi havia tele, i m'ho havien d'entretenir. I això d'aquí comença l'afició, que clar, glosar era impossible, intentava fer gloses, però vaig enganxar a la codolada. Un amic em diu, tinc la codolada de la somera embruixada, vale? Un altre dia una altra persona em diu, tens les joves d'avui en dia de Mallorca, i jo vaig anar agafant, diria, al llarg. I normalment després jo vaig entrar en codolades, quan venia Simpro, li deien Simpro, que és insuficient, el que diuen avui en dia. Dàvem la volta a Menorca cada any, un dia. Quan venia a Ferreries, els organitzadors m'avisaven. Diu, hauries de venir perquè se torna a casa les monges, en el convent que hi havia. Diu, ells ja farien unes colades, però volies passar un poc el temps. I cada any anava. I clar, sempre a la colada. I quan vaig començar a Caria, que ja tenia més anys, a la glosa, clar, ja ens vam ajuntar, ja vaig entrar dins amb els aficionats, perquè hi havia aquests homes, hi havia en Joan Gené, en Vivetes, que dèiem, Saradé, en Vial Saradé, i en Josep Triall. I aquesta gent, cas jubilats, aquí de dalt, van començar a fer qualque gosat. Hi havia un fill d'en Gené, hi havia jo, en Esteu Barceló, que també havia sortit, i mos teníem pels joves, clar, teníem 30 anys, 30... I mos trobaven joves per gosar amb ells, mira tu, la diferència que hi havia amb ells en nosaltres.
1: Quina edat tenien aquestes persones?
2: Aquestes persones ja tenien, ja tenien 70 i 80 anys, ja.
1: I en aquella època, quin estil de glosar creus o veieu vosaltres que tenien ells, a diferència de vosaltres? Com identificàveu aquest estil?
2: Sí, jo els vaig identificar molt bé. Els vaig identificar com jo. Un glosar fi, un glosar de picada, però un picar de fi, no brutó, un cantar molt fi, i això ho vaig aprendre, això ho vaig adquirir. I jo, clar, jo d'allà... vaig fer anys i faig la mili, i a 20 anys havia fet la mili, vam anar a l'altre lloc, i bueno. I llavors, com als anys 70, van de ballar a poble. I vaig anar a fer feina a la pedrera de Benicalcins. I allà hi vaig trobar un gran sonador i un gran poeta. Vaig trobar en Toló Florit Pons. Allò era, clar. I ell havia sentit molt de bé, havia acompanyat molt de gosats antics. I em deia, com més som, millor. I d'altres deien, com menys, millor, no. Com més, millor, jo ho he comprovat. Millor si són 5, glosadors, que si són 2. I t'hi diré el motiu. no mos acaben s'acudit, pim pam pim pam. Però si vol fer un gust bo, com més n'hi ha, més idees hi ha. I més fàcil, disfrutes. És així, és gosar. És gosar, no és gosar de veres. I gosen de veres. Mm-hmm. Jo tinc gravats que sense gent que diu en Jaume no sap què de dir. I saps per què? Perquè el gran guitarrista que m'havia ensenyat, perquè jo de música no sabia, però m'ha de tornar per aquí, o esperava que me fa una escala i me dava entrada. I jo anava a sentar i els altres no hi anava. I de veure que no sap què de dir. Bon jove, però jo sabia que havia de dir. El que jo l'esperava.
1: I tornant en el primer lloc que vas viure, quin lloc vas viure?
2: Era Romanou.
1: I com era la vida en el lloc, el dia a dia?
2: Sí, la vida del lloc era molt familiar, molt feliç, molt tranquil·la. Això és d'avui en dia. Tenen tot el que volen, però no tenen el necessari de la realitat del món, de la persona, saber estimar, saber, avui ningú dona valor, nosaltres encara dan valor, com vull, perquè m'ho van ser amb valors, vull dir, una persona l'ha de respectar sempre, vull dir, i no sé, molta germanor.
1: I quants éreu?
2: Jo tenia 4 germans, en tinc un de mort ja. Sí, vull dir, eren 4 germans i sempre... I a nivell era així, vull dir, era molt familiar. Algunes que ara que no em fan cap enveja d'ara. L'únic que em fa una enveja és el plaer de poder sortir, poder... que llavors fan feina diumenges i tot. Jo fins a 20 anys vaig fer feina dissabte i diumenges no sabies quan havies d'acabar.
1: I quina feina
2: feia? Bueno, al camp sempre hi ha feina. O perquè se fa així, o perquè han d'anar a munyir, a Sant Bartomeu han d'anar a munyir, les festes mos ho partíem, però si hi havia 30 vaques, han de munyir, insistiu, no munyir. Però en Sibert s'han de munyir per anar d'alta. Vull dir, no podies anar a fer un vespre de xou, perquè demà al matí a les 6 d'estar de Vall de Boer.
1: I quins animals recordes que teníeu?
2: Bueno, sí, no, tenien de tot, tenien bens, cabres, vaques, vull dir, porcs, vull dir, de tot, vull dir, tot animal del camp, tot, aquell temps s'ha vivit de tot, vull dir, era molt diferent d'ara, molt.
1: I també hi havia missatges?
2: També hi havia missatges, quan tenia que van tenir excusi que fa de missatge era més gran, ja, però nosaltres encara no podien llaurar, però a cavall això, vull dir que d'edat de 9 anys, vull dir, fos feina al camp a escola, vaig anar fins a 9 o 10 anys així, un poc a escola, però no van anar a escola. Llavors anàvem a escola a un lloc, un matí, i bé, han lutxat, vull dir, i els diumenges anar amb una escola, amb una persona que sabia, i vam aprendre a llegir i escriure, i això. Sí, vull dir, el que sabem, el que... ho sabem de la voluntat, els pares volien que sabiguéssim escriure, llegir, que venia un temps diferent d'ells. I
1: a escola que veníeu a Ferreries?
2: A escola quan va ser al camp no venia a Ferreries. A escola llavors per llocs. Hi havia una persona que tenia batxiller o so i fa escola un quant. Mentre no se van fer les escoles, que hi havia escoles segons quin puestos, com el camí de...
1: Hi havia l'escola rural, no?
2: De Gelós, aquí, la d'aquí de Calafi Nou, de Calafi Vell, se van fer un parell d'escoles a propòsit. Mm-hmm. Però nosaltres no anàvem aquí, perquè tant fora, vist de matí migdia.
1: I què recordes del professor o professora que tenies?
2: Bueno, eren persones que sabien, eren persones que tenien, no tenien estudis, sinó que tenien... el batxiller o havien estudiat aquí a sol de capellà que dèiem aquí i sabien per ensenyar així, per escriure i fer contes, en sabien prou i està que llavors quan vaig tenir més de 17 anys o sol, sempre anàvem a escola una hora diumenges, a missa i escola i ca nostra, això és la vida de... I hi havia professores, hi havia una mallorquina, País de Mallorca, i els agafava diumenges que les persones volien fer escola a gent que volia. I que ens van fer els estudis primaris, aquí, hi va haver... que ens van acabar de... perquè no estàvem preparats.
1: I recordes música que vostra en el lloc? Hi havia música? Bueno, o cantàveu de vegades?
2: No, la música que teníem, perquè jo, clar, els pares meus venien de Sobrevell, del Barranc, Vall Fandango, les ties també, i el que teníem sempre així, bomba, escardosses, jo encara entenc aquí, escardosses, castanyoles, i cantar fandango, sí. Això era la música que teníem nosaltres, no teníem guitarra.
1: Cantàveu en família?
2: Sí, anàvem a casa concursa porcallada, anàvem a casa d'oines, i feien la serenata, o sigui, perquè saps com la migradal sortíem i anàvem al vespre on se posava a cap un vací, vindrà a jugar a cartes, però anàvem la música, abans d'entrar, de cantar. Vull dir, era això, era molt, amb els vecins, era una cosa que sempre ens hem apreciat.
1: Quines cançons recordes que cantàveu en aquella època?
2: Bueno, amb el sol de Fandango, bueno, el sol ja se'n va a la posta i no mos diu adiós, a l'hotel amb un nos, que és hora de sacar nostra. Bueno, n'hi ha moltes.
1: I tu eres de participar sempre a cantar?
2: Sí, jo sempre he estat molt de participar. Per això, quan me van demanar per fer coduades en aquests joves, cada any no vaig negar mai, no he negat mai anar a fer una codolada. Sempre no he guanyat un duro, però he anat. El meu gust, el meu hobby ara, me sent trist de no poder anar a fer codolada, no poder anar a guanyar. Això és el tristó que tinc ara en aquest moment.
1: Quina és la primera codolada que te ve en el cap, que vas aprendre?
2: Sí, la primera codolada, sí, era la jove d'avui en dia. Després va a la somera i sols a fer a porcatjada, llavors a cas concurs, o que, vull dir, llavors aprofitava perquè vinc de fer alguna cosa, no? I jocs, i sempre he fet codolada, sempre venc de codolada, m'ha agradat molt la codolada, sempre he tirat les que he vist més bones, perquè hi he voltat i m'han apreciat, i m'han donat. No tenc totes les que volia, no he pogut arribar-hi. Aquesta de Peu del Toro la tenc, la vaig gravar, vaig anar a cantar a Sant Lluís, hi havia un cego, en Tau Pere, que era un home cego, bé, no gosava. El primer dia que vaig, una vegada que va venir, i li vam fer una codolada, com a lògic, el poble. Joder, que bona que és aquesta codolada. Que allà se m'ha de dur el casset avui. No m'ho endua sempre. I quan va fer 90 anys aquest home m'ho tornen a convidar. Un Pere Carbonell, un Pere, l'equip. I m'enduc el casset. Dic, per si ve. I va venir i ho vaig gravar. Una gran codolada. Jo quan és bona me la sent. Moltes codolades diuen poca cosa. Han de ser bones.
1: A veure, me'n faries un vers de la codolada, de la primera que vas aprendre, te'n recordes?
2: Aquesta, clar, n'he perduda, aquesta jove d'avui en dia l'he perduda. Sí, amb els amics, clar, llavors vaig tenir amics, i amb els amics, opa, la jove d'avui en dia. Ja, i ja he perdut, perquè si no el deixes, perd. La somera sí que la tenc més present perquè l'he anat afeguent i he aguantat les codolades amb esgosat. Per compte de quan vaig tenir el grup, que anàvem a gosar per molt de puesto, es tenc d'aturar els guitarristes una estona perquè es dit això. Però les codolades, dir que tenia, sempre he dat el 100%, no hi ha hagut una aturada mai en esgosat meu. Després de la persona de Sant Bartomeu, a 70 faig codolades. I la gent et agrada molt també, i així, no, hi ha gent que no agrada gaire la glosa una estona, sí, però molta estona no. I molta gent venia per la codolada.
1: A veure un vers d'aquesta.
2: Sí, era l'any dels innocents, d'una somera embruixada. Va sortir dalt l'esplanada amb una colla de bergants, i passat de 40 cans la tenia regirada. Li va agafar un ram de locura entrant dins el poble de Mo, ben igual que fos un lleó, trepitjant tota criatura. No hi havia cap porta prou segura, ni finestra, ni balcó. Don Miquel, cap de panera, sortí pistola en mà per sa somera matar. Tres varen tirar la una i de ses tres bales ni una en el seu cuir ho van tocar. Doña Maria Codony, a cridar gent, va sortir. Veniu, que he trobat el meu fill, quasi mort dins un enfony, i mestre Diego Bony li va anar a cuir. En Pere Jordi sa lloca, ses campanes fer tocar, en Vicentet s'escolar, net d'en Pere peu de roca. Allà va sortir sa tropa per sa somera matar. Vull saber.
1: Molt bé. I quan xerres del grup, que xerres del grup, a veure, explica què és això del grup, que dius que xerres del grup, que eres grup de glosadors,
2: sí,
1: que es trobàveu.
2: Sí, sí.
1: Qui era el grup aquest?
2: El grup que vaig formar era en Esteve Barceló, en Josep Triall, que ha estat, el tenia per un gosó senzilla, però per jo ha estat el més gran de Menorca, perquè vam fer, perquè quan aquests grans gosadors s'acabaven ja, i no podien cantar amb ell, no, van dir el que han de fer és entrenar nosaltres, i van agafar en Josep Triall, i que som ho tenia més de 80 anys, i m'ha dit, si em vens a cercar a casa nostra, jo vindré. I anava a Can Esteve a Barceló, amb el fill de gener, venia a Ciutadella, i cada 15 dies anàvem a cantar a Can Esteve a Barceló, a fer-se ballada, nosaltres, i la família, que sé. I ell és el que mos fa grifar, eh? Ell, de tu que saps això, que saps allò, que saps la catenera perquè té el bec vermell, o té el coll vermell, que saps això, que saps qui va fer el primer, que saps qui va fer el primer lliçó, aquest m'ho va fer amb una glosa, aquesta glosa la té molt recordada. Diu,
1: te'n recordes?
2: Sí. Sí, em va demanar a veure, així, em diu, a veure què va fer el primer lliçó, si ho sé. Jo, com que no ho sabia, va documentar. Si poseu molta atenció, veureu que són com un passerell, però feia milagres el senyor i el dimoni va voler fer com ell i va intentar fer un porcell i li va sortir un eriçó.
1: Sí, molt bona. Perquè... molt bona.
2: Sí.
1: I us feia pensar, no?
2: Us feia pensar, aquí. I això, i t'anaves allí que no dormies.
1: Sí, la glosa entra.
2: Sí.
1: I quan us trobàveu per glosar, com hi anàveu a Ciutadella? Com us organitzàveu per fer
2: sí,
1: viatges?
2: En gener venia de l'O, era fadrí, i venia de l'O i dormia a un hotel, n'esteva a casa seva, i jo la dona tenia una caseta, tenia la Ciutadella, un piset, i vivia amb sa mare, i el fin de setmana hi anava, i ho tenia fàcil, llavors me n'anava a cercar en Triall, que era Ciutadella, i el duia allà i el tornava a casa seva. Vam fer una gran amistat, aquest home. I el primer gosat el tenc gravat, i aquest home, al cap de tres dies, va ser mort. Aquest home va causar... N'Esteve va organitzar un gosat, el Muli, un dia fa anar a dir, no puc venir, som a la pedrera, ja no puc acabar, que vol tot el xat, jo potser a la Ciutadella, sols el gran. Diu, hi va anar molt bé, hi va anar a coll. Vale, bé. O sigui, sou prou, eh? Quan arriba de la pedrera, el xat del vespre, perquè clar, que va, no sé. Arriba a casa nostra, el telèfon toca, ja me son d'Esteve, diu que hi ha de nou. Diu, tenc un problema, diu, quin problema? Diu, que has de venir a Ciutadella, què dius? Jo anava amb tu, m'ha dit, pensa això, que és que dius? Que hi ha grunyat esgosat a Catalunya, està ple de gent, que, està ple de gent. Diu, vida mira molt bé, no saben on és. He anat per l'Ajuntament, m'han dit que és un bé, no és vora. No hi... En Bet tampoc bé. El guitarrista tampoc bé. Estan tots sols, tenc la gent plena. Però, Esteve, nosaltres no estem preparats per fer un desastre com m'has muntat tu. per favor, Jaume, perquè eren molt amics, perquè... Telefonen tots els gent. Di, passa això que trobes. Jaume, m'ho ja miraran, però hauran d'esperar. Dic, telefonen Esteve, dic, Esteve, hauran d'esperar, perquè m'han de dutxar, han de venir, estiu Tadella. No és molt poc, no això. I m'ho vam anar, i vam anar, ajudo-li. I allò, així. Però, regirar, perquè és primer gosat en públic, en públic, en públic.
1: Sí, fins aquell dia no havies fet mai un glosat en públic.
2: En públic, de
1: família. No, família.
2: No, havíem fet glosats a llocs i va, tot.
1: Sí, sí.
2: Era molt diferent,
1: I com va anar?
2: Va ser el sèptim més gros del món. Però quan arriba allà, me troben Esteve, tots els pensadors que jo deia que no. Allà, en Triai, Josep Triai Segudet, perquè estava molt fatut ja, estava. Dic, Josep, però heu de venir a ajudar. Diu, estaré millor aquí que dins d'allí, perquè allí no hi estic dormint una cadira, perquè ja estava molt fotut, sí. Que va, vull cantar fins que... Cantaré fins que Déu em doni vida, i va cantar. I aquest home m'ho va ajudar a la ballada, perquè era mestre d'escola i allà va fer escola. I allà vam actuar bé. N'Esteve era el millor que he trobat a Menorca, de llavors, vull dir, com a gosó no n'he trobat cap. És un mostre, era un mostre i era un mostre.
1: I com era la feina a la pedrera? Com
2: sí, la feina a la pedrera, sí, sí, la feina a la pedrera, sí, la tenen perdura, però el més dur era el gran sol que té allà dins. Has de comptar que 30 mesos endins, amb el sol que cau, amb el blanc que te pega, és molt dur. M'agradava, Sofia, sí. Però clar, jo vaig aprendre d'estar a atar, que era l'important, i treure, i el que serrava tenia el jefe, el que serrava, però quan es va estar fotut, va venir i era més fàcil serrar que no fer això era delicat. I clar, jo en vida mamà tot el més fort.
1: I empràveu màquines o a mà?
2: No, no, màquines. Màquines. A mà sé com se fa i sé. No, no, la màquina, tota màquina, però també ha de tenir el seu nivell si vols aprofitar la pedra, perquè no, si una pedra ha de sortir, han de sortir 6/4, si no, es perden doblers aquí. I com més plan està, te surten els 6 perfectes, només queda un centímetre.
1: Qui te'n va mostrar?
2: Aquest, en Tolo, aquest, Tolo, Polit, Pons. Era el més jove que hi havia, ja era el més gran, era el més jove que hi havia hagut darrere, i ell era el més gran llavors. Encara vaig fer feina amb els que ho ensenyem. Sí, en el Les aquest, un home ja tenia 70, com jo, 70 i pico d'any, i venia, i m'ho fos per anar, i a vegades llevava coses, bé, ho duia en sa sang, i venia, no. Sí, aquest home va mostrar com se treu una redona, com se treu, sí, i vull dir, bueno, vaig aprendre i em va quedar, però llavors germà aquest, el tercer m'anava i fora de recader, però a Ciutadella havia armat una fogoneta. Va tenir un infart i jo ja vaig quedar un amic bo, em va anar a Can Jaume Mascaró, que era bo perquè m'ajudava molt més que un altre. I el germà diu, bueno, van dir que vol que faró, perquè això no podia estar aturat. I vaig decidir agafar això. I llavors vaig això, però llavors vaig tornar un altre problema, que havia de tornar a prendre un altre ofici. Transport. Llavors ja venia que havia de venir grues, havia de venir a les bascos d'estràfic i desastre. I una fogoneta que podia dur 8-6 quilos i fotia 1.000 i pico. Diu, tu, t'escataran prest. Teus que anat de primera, comprar un camió més gros. I d'aquí... Em va anar bé, però feina, a tot, però. Vull dir, em va anar bé, però vull dir, vaig fer de sort, vaig fer de Recader fins ara que em vaig jubilar.
1: I el nom d'en Jaume Recader és de germà teu o... Bueno, Recader és de germà Recader, teu, ja venia de germà teu o te'l van posar tu?
2: No, sí, bé, no, llavors em van posar jo, en Jaume Recader, vull dir, on tomeu Recader, i llavors en Jaume Recader, vull dir, però de Carcader és el nom que tenia, eh? I encara em coneixen molt per Jaume Carcader. Sí, sí.
1: I com a glosador, com te coneixen?
2: Com a glosador, jo veig que molta gent me coneix, molta gent, a vegades me saluda gent, quan m'han vist, però no he tractat, i sé si el de Ciutadella, i a vegades estic en dubte, perquè clar, vas a un lloc que cantes, i veus molta gent, i ells te coneixen tu, jo, ell no. Eh? Mm.
1: Però i de nom, com te coneixen? Com de nom? Jaume Gené o Jaume sí, Recader?
2: Sí, sí, molt en Jaume Recader, perquè quan estàvem en el lloc, en Jaume, perquè va estar a Romanou, en de Romanou, però llavors va estar a Sant Agat i en Jaume de Sant Agat. I després vaig ser a Recader, vull dir que jo, vull dir, que m'entens cada cosa, i ara en si, en Jaume Recader, si et dic en Jaume Recader, més que per en Jaume Gené, a gent jove, sí, sí.
1: I ja te vaig jubilar de
2: sí, em vaig jubilar, sí, em vaig jubilar un any abans, estava beníssim, però dic, com que era una feina que era meva, que havia d'estar bo cada dia, no podia estar malalt, no? Dic, ara ja som prou de les portes, tenia un problema, i llavors com ho vens, com... A més, apreciava molt les fàbriques aquestes, perquè sense un camió en qui dugués el material, no se podia, era un monstru, eh? Dic, jo ho tenc que llevar i que segueix i quedar bé, i vaig quedar bé, vaig vendre-ho bé de preu, un jove aquí també molt feiner i no se n'han reponit i tot me l'ha elevat i amb això satisfacció més grossa, eh? No.
1: I en es...
2: i aquí a Can Jaume Mascaró tenc porta oberta, eh? Puc anar a qualsevol moment i puc anar fins dalt. M'han apreciat sempre, sempre, sempre. Sí, en Jaume també i els germans tots, vull dir, en Jaume, a nivell de gloses, ell quan se va jubilar, que també és una nota que molt grossa, s'escrivent, se coneixia tots com a germans, i un me diu, m'has de fer una poesia en en Jaume, la fareu voltes, va, jo la puc escriure, entes tu, que jo, davant dels bous, que no, vale, eh? Vaig a poesia, vaig tenir aquest do que vaig treure. Sabia que havien començat unes banquetes perquè tenia una tia que repuntava per ells. Jo era petit. Bueno, tenia 8 anys o no. Sabia com era la fàbrica perquè havia anat a dur. Havia vist les banquetes encara de dur aquí dins. I vaig partir per allà. Dels pares seus, ell i fins a la generació. Clar, va ser un mostre, algunes que vaig fer 7, 8 o 10 gloses seguides molt ben, ho vaig fer encodolada, diguéssim, estil recitat, eh? Uh-huh. I quan van faltar 5 dies, el dilluns me diu, en Jaume diu, tu estàs convidat. Que dius que estic convidat? No vinc. No, diu, tu has de fer l'escodolada, tu has de fer la poesia. Quan se van llegir de que la filla d'en Jaume, a que t'ho han de convidar, que vol tu no... I va ser això, que... Però allà, la samba va anar en els peus.
1: Et susto?
2: Susto no, que em pressiona, perquè allà hi havia molta gent, tota la fàbrica, no, se coneixia això, però... Llavors gent coneguda, gent grossa, vull dir que jo... Bé, jo havia cantat davant, perquè jo a Can Rubio havia anat 3 vegades, eh? Can Rubio a Montgofre, uh-huh. En Saradé, sí, quan van programar l'equip, ho sabia, veu que va anar a ell, quan anava a ell, diu, que podeu venir? Diu, no, diu, no passis pena que jo cercaré, i me va cercar jo, amb el grup, va anar a Montgofre. Aquesta vegada van trobar el Val de Barcelona i en Manuel Serrat, com a convidats que tenia allà, el senyor. Ell ho convidava convidava quan hi havia algú, no? Però jo he cantat de bo amb la Serrada, com d'aquí tu. I llavors, quan va fer 90 anys, m'ho tornen a convidar. Allà sí que va haver desastre. Ara, et som que sempre he elevat, perquè he anat molt de puesto i no ets elevat. Doncs sí, hi havia una gentada. Aquell menjador, que jo el conec per peu, estava així a l'escala tot. De tot, de polítics, de tot. Ell et seu davant, amb la dona, que era francesa. quan està a punt, diu que estàs a punt, diu, perquè allò és un xerès, saps que 100 persones per allà dalt, que havien begut i sopat, perquè d'altre no. Fa, una mosca no la vaig sentir en tota la balada. És molt forta, eh? No havia vist un senyor que hi fagués això. Te va escoltar totes, eh? Això és l'admiració més grossa que tinc. Perquè hi havia... Va venir un fill per l'escala i m'hi xerrava i te dic que en un moment d'ell fer així, va fer així, van quedar drets a l'escala i van aguantar fins que m'havia acabat, eh? Ningú va moure de dir que ho entera. Això és l'admiració més grossa que tinc. Això és un home que s'estima la golosa.
1: Sí, sí. Que vau fer un glosat llarg?
2: Sí, sempre una hora i pico.
1: Una hora?
2: Sí, hora i mitja, és el màxim que fèiem. Sempre hora i quart, hora i vint, que pots dir, sí, no. Els que tenen cegues, que si els gosadors són bons, el temps és curt, és curt. Si no són bons, frises d'acabar.
1: Com identificaries o com definiries els glosadors que vau glosar quan éreu joves? El grup aquest que menciones?
2: Això era un monstru, eh? Que els homes grans me van fer més gran, eh? Perquè en camp van demostrar que sabien més que jo. Perquè no anaven de veres, però eren uns veteranos, cantaven poc, o millor et deixaven cantar, però quan el telèfon te podies... no te podies despreciar.
1: Recordes quan vau començar a glosar, quan eres jove? Quina edat tenies?
2: Bueno, jo, sí, bueno, sí, aficionat, deixàvem fer una glosa, aquí, això. Sí, ja tenia prop de 30 anys, perquè respectem les coses, eh? Uh-huh. I aquí on vaig agafar més fort va ser la Ciutadella, fent això, i llavors van començar a anar per llocs. Venia gent de llocs i veniu a casa nostra, veniu a casa nostra. Bueno, i això dava un canvi, eh? De puesto. Eh? I això dava i trobava... I una gent que li agradava... Van trobar pejors que els agradava fer una cosa. I la feien, o no l'acabaven, però els agradaven més gust, no? I aquí a Benicordó també... també van venir gent de per molt i això, vull dir... Venien de molt tot, un parell, i va, a provar... I feien la glòsia i a vegades no l'acabàvem, però sí, i ens va arribar a dir, no vindrem més perquè no seran glosadors. Ho veiem difícil. I tenien amistat.
1: I la codolada? Sí. Quan qualcú t'explicava una codolada, què feies? Te l'apuntaves?
2: Sí, l'havia d'escriure. Sí, no, de memòria, així, pam, pam, molt mal de fer. Aquesta mateixa, se sumeia, se l'ha sentida. Té més de 100 noms després de dir el maig que va fotre. És molt llarga. Em miren del modo que la faig. Em miren del modo que la faig. Perquè li donen pressió de com que hi hagi succeït. I això és l'importància que li dona a la gent. Si el meu sobre no m'engana, ara vos vull explicar per un fet que va passar en els peus d'una muntanya. Menorca no era d'Espanya i de fetges no n'hi ha. I per això li van posar Sant d'Anna Maria Castanya. El peu del toro se diu aquell lloc que vull parlar. Per amb feina per menjar tant en l'hivern com l'estiu. I si qualcú se n'arriu, la culpa meva serà. Perquè escrit ho vaig trobar i això pot ser el motiu. En aquell temps existia el peu del toro aquest llogaret. Perquè era bastant grandet i una família hi vivia. Per això se pretenia anar al lloc un ratinet i de blat fan un muntet per pa que allà es consumia.
1: Tu sempre has tingut un lligam molt fort amb el camp, encara que hagis fet feina
2: sí, pedrera. Sí, tinc un or, tinc un or que he de regalar visites de tot el germà, i fruita, i no és per... Vull dir, això l'avi meu va fer... L'avi meu va viure barrant del gendà. L'avi meu, molt bé. Era un home que sabia empaltar i això, jo ho duc dins la sang. Tenim molts problemes avui en dia, no és com aquell temps. Aquell temps teníem un home altre tot el lloc, ni esquitxava, ni res, fruita. Avui, la natura cau. Moscau de nits, desastres. Feu el que vulgueu. Com acabarà? No ho sé. Perquè no sabem la finició. però llavors no escutxaven res, no tenien ni màquina i tenien fruita de tota casta i menjaven fins començàvem els maig amb prunes blancs i acabàvem per a Pasco menjant pomes del Bon Jesús que es guardaven damunt un canyissos. Ara no. Els arbres se moren de dalt, no es moren de baix, no. Moren de dalt. Tu veus els joastres que fan del camp. Els veus poll, et sequen. Per què et sequen? Uns ongos que han vingut de ses porqueries. A sobre que veus a ses xocs. S'ho mata els arbres. Es foten ses escorxes i allà s'hi posen poll. I em fan tornar bé i ho maten. Per on estem? Les figueres moren de dalt, no moren de baix, no.
1: Quina fruita recordes de quan eres petit que teníeu en el lloc?
2: Començàvem amb les prunes blanques, cideres, prunes de porc, prunes de frare, el que... autòton d'aquí tot. Llavors, pareres d'hivern, pareres de mica, pareres del si, hi havia pareres, hi havia una blanquilla, hi havia... I després... de so, pomes del Mont Jesús, pomes del Carà, pomes de Santa Catalina, pomes del Siri, bé, de la Reina, que estaven grugotes, cala bo, de moltes torres, vull dir, pomes fugaces, de tota casta.
1: I sort? Que cultivàveu? A sort?
2: Res. A sort, el que acabàvem només. No se sembrava res. Un hort no vol arada. Un hort no vol que el cavin, que el llauren dins. Els maten. Me'n vam anar i em poten va ser mort. Van llaurar i van fer... No vol animal, no vol cabra, ni vol ben. Vol cava. El que vam dues vegades cada any. Només cava.
1: I abono... Ho juntàveu...
2: I abono gens. I jo faig el mateix. Tenc sort que ja... No, el caf... o un motocultor petit matar cebes o sí. Però això se vol el més gros que podeu donar als arbres excavar.
1: I l'estiuada que sembràveu en aquella època?
2: Ui, de tot, guixons, xiurons, faves, carabassons, cint de melons per dir d'estiuada això. Normalment mongetes això no, perquè no hi havia aigua, no n'hi havia per les vaques ni per rentar mos quasi, eh? Que llavors rentava els peus tots dins la mateixa aigua, perquè havien anat d'aigua d'un pou, en base, i això, i t'havien anat aigua en gerres. Acabava de registrar i havies de partir. I s'aixugava tot, i puia més cara. I no podien tirar aigua. No.
1: A quina hora ho xicàveu?
2: Bueno, al matí, a 6:30, això, vull dir, bé, insistiu, això d'estiu, has de comptar per anar a collir xiurons de matí. Perquè si no els tenen rostits. S'enclova a vida segar de matí, en sa banyatura, però si no s'espolsa. Aturam, anem a una altra cosa. S'enclova, és una llavor, no sé si l'has vista,
1: sí,
2: que si està seca i a la borina és el moment de tar, perquè ho hem de segar, que no fos granyala, que fos seca, però si no, no neix. S'espolsa. I fer-me-la a feixos també, en banyadura. Els xiurons amb banyadura, perquè si no perdríem meitat de bajoca pel camí, perquè aguanten en res les campanetes. Sabeu així? Sempre teníem, sempre hi ha prou. I, bueno.
1: I això us ho deia ton pare, ta mare, qui és que en sabia de sort? Qui en sabia més?
2: Bé, això els pares venien de tota la vida del camp, eh? No tornava a pres d'ells, eh?
1: Sí, sí. I dels avis que recordes?
2: De l'avi ja el vaig trobar bé, i era un home bé, i llavors tenia un as encara, i això. I, bueno, llavors aquell temps els pagesos daven un hortet per sembrar estivada. Feien bomba a l'amo de la posada de Sant Pons, i li daven tot per fer. Quatre melons, quatre tomàtics, no? I, sí, això era una cosa de poble, no? Sí. Jo, quan érem en el poble... Nosaltres, a Santa Teresa, sé que vam anar a saber el colcant darrere mon pare i anar dos cindres d'una tanca, amo llaurava sa tanca, falda i tot, i jo li cultivava llavor, produïa molt de blat i molt de... Ho donàvem, però, per excavar. Perquè el camp, si s'acaba, se llaura, i se llaura bé, en el temps, no em porta a tirar guano, eh? No em porta a tirar guano. El menjar creix, està obert a la terra. No sé com... Clar, com que fèiem de son de cada 3 anys llobreró, serva dolenta, xupa el que no vol ser bona. Estic convençut. I el descans aquest era, ara que tenim hort i sembrant melons al mateix lloc, això, perquè som molt del camp, no tenim tant de problema, però has de jugar molt, molt. No? Has de jugar molt.
1: I això, tu ara, havies sentit ton pare que t'ho expliqués, en això?
2: Tu no, de tant de voreu, tant de tocaró. De tant de voreu i tant de tocaró. Clar, tot comptar. De 9 anys per band, sé com acaben patates, amb un cavaguer ja acabaven patates, que acabaves de compte que... 3 metres.
1: Feia fred, aquella època?
2: Sí. El temps feia fred perquè tampoc no hi havia tapats que ara.
1: I com el passava?
2: Perquè anàvem amb barquetes... Calces no, n'hi havia més que per anar al poble. Jo fredoat no ho he estat, però n'hi havia aquí, jo no ho he estat fredoat mai. Eh? Sempre anava despitallat, ventre muntant a tomallat dalt del Sant Pere aquests, trimbàvem de brisa. Vull dir, sí, fredoat, i anar aixecant els anys després de fer 2 setmanes de plou, i sobre, anar aixecant els anys perquè no podies fer res més, no? I banyat de mans i va, tranquil.
1: Com us movíeu quan estàveu en el lloc? Teníeu cotxe?
2: No.
1: Com us movíeu?
2: Bé, tot, quan van poder anar amb velo van arribar a treballar amb velo, però en carretó, eh? Sí, en carretó, i tant si fos mal test com si no en fos, si algú passava de davant darrere, si venia de cap.
1: I veníeu coses en el poble?
2: No venia res. Només veníem a dues ajous a la botiga i ten dues, potser vianda o arròs, que això no ho teníem perquè menjàvem molt de llegum, eh? Llegum es cuia a casa. I res, i amb ajous sobrava per pagar la compra cada setmana. Tinguem unes quantes gallines.
1: Feu intercanvi.
2: Sí, exacte, llavors tornava, si havia de tornar. Jo, si jo era un lot de 9 anys, venia al poble en sasa, d'una celleta del senyor cada setmana, so, i llavors feia la llista d'una sosa, i tant d'ous, i llavors elles passaven comptes diumenge, perquè llavors diumenges venien. Vull dir que això era la missió. Sí, sobrava. No compràvem oli, un bòtil cada... perquè sou d'esport i sol s'aprofitava tot.
1: Quin era el menjar que més t'agradava que te feia ta mare?
2: Tot. L'únic que no m'agradava era els ous estrellats i la llet, tota sola. Ni formatge. 3 coses que... Els ous batuts i prou estrellats, no. I la llet no me passava. No? I el formatge em vaig arribar a menjar perquè no hi havia res més, però un bocina petit de formatge vell em potia un pa jo.
1: Teníeu forn de llenya?
2: Teníem forn de llenya, teníem forn de fer amb el pa. Jo he estat el pastador, quan vaig tenir aquesta edat. He estat el pastador, el carnisser. Som a casa nostra he fet de tot. Jo era el pastador.
1: I els dies de festa, a casa vostra, com ho celebràveu?
2: Quina festa!
1: Un aniversari?
2: No hi havia aniversaris, no? Jo no he fet aniversari mai, eh? Vull dir, ara a vegades he fet els anys, bé, però ets i això, però...
1: No. Però juntàveu amb els llocs o fèieu...
2: Ni els anys ni festes, no hi ha festes, eh? Sant Bartomeu, Nadal i Pasco, i vam-nos, i a més venies, i què? Podia anar a missa, i de missa, de missa en el lloc perquè anar a cercar el bestiar i hem d'arranjar el bestiar. Se cuidava més el bestiar que no ara. I se cuida molt ara, eh? Perquè, bueno, també ja... L'estimava llavors el bestiar. Més que ara, quasi, perquè si tenia poques vaques, vespres de cas dolents, dormien fermades dins el boer, no te deixàvem anar a la tanca, no? I avui en dia, amullat, i aguanta, perquè no fa fred, perquè si veia... I... Per dies fogasses, si fa fred.
1: I Sant Bartomeu ha tingut cavallers?
2: No, no, no. I això com un pare venia de... Sí, un pare venia de cavaller, perquè hi havia el Conco Llorenç, que va ser cavaller fins que va quasi matar amb un cavall jove. Sí, ell era el cavaller de... El sobrevell aquest, ve de so, del cavall aquest. I ells, clar, ells tenien cavall, que ell tenia, sabia, a Sarroi també tenien cavall, els cosins aquest, però eren un cavall que ja tenien per criar someres, i egos, per fer bestiar, per llaurar, per tenir bestiar sempre a punt, perquè la feina no era tractosa, era so. Vull dir, i els cavalls, llavors, les festes, hi havia 4 o 5 cavalls, o sigui, només faria res.
1: I vosaltres baixàveu a veure-ho, no?
2: Sí, sí, sí, davallàvem, dormim a casa àvia i això, però clar, mon pare de... Jo anava al matí, però vosaltres, és que vespre, i clar, és que havia tombat. Bé, que no era com ara.
1: I recordes els primers Sant Bartomeus que vas viure? Com els vas viure?
2: Bueno, els primers eren petits i anàvem a veure amb els pares, i quan veig fotos antigues, que són 50, perquè dius, a sol que jo vaig néixer, 5 cavalls.
1: I de més gran, ja amb 18 o amb 20 anys, com ho vivies?
2: Sí, ja, però sí, vam veure els pogrers i ja ens vam internar, però teníem una diferència amb els que eren del poble. Era com ara senyors amb els pobres, molts ja saben un poc, molts ja saben.
1: Què us deien en els pagesos?
2: No, no, ens deien, fèiem olor. Sí, sí. Això que està... Sí, tant si anaves en jovenes, això vull dir. I te trobava, te va com els emigrants ara quan venen, que es troben una mica de reixàs, trobava. I ens coneixien perquè... Però això, quan va haver-hi aquesta estrada ja cap a... Sí. Clar, i fan feina de sàpiga de vespre. Fan feina de diumenge fins de vespre. Clar, per molta... Clar, tenies 18 anys i això, munies 20 i pico de vaca, un pare m'ajudava i un... I quan havies acabat de munir i això, en les 7 i pico, havia d'arranjar i venir bé a les ferreries, els amics de les 9 ja se n'anaven per aquí per mitja hora. He de córrer i perdies la poca moral que tenia ja. M'expliques, va? Això ha succeït a molts. Per això els anys 70 venia prou. Si han de guanyar tant en el poble, anant, o de manobra o del que vol, ja hi va un pot de crisi del camp, mon mama. I així vam fer el que vam voler cada un. I així estàvem obligats tots, guanyant el mateix. Sol. Ho van saber reduir els pares.
1: Trobes que els pares, els teus pares, te van donar una bona educació?
2: Bueno, l'educació aquesta que hi havia, respectar les coses i no, estar aquí amenaçat sempre, perquè t'he dit tot a tu mateix. Anàvem a les ferreries, trobaves la guàrdia civil aquí dins els plans de terra roja i tremolaves, I no duies res de contrabàndola, però tremolaves, Perquè tenien una mala imatge, que de res, una vegada davant tu vaig, jo venia amb un altre vací, també, en la suma, alto, molta banda de res, no? Alto. Que duies? Em plasmat dins les basses, el que duen. No, duc això.
1: Què són les basses?
2: Anaven damunt bast i basses, perquè se duen senars a cada banda grossa.
1: Les senars,
2: sí, es diuen basses. Sí, d'espart. I allà dins posava un meló, o millor dues un meló sàvio, o bé, clar, perquè anàvem així, llavors ajudaves en el poble. No, i va posar les mans, diu, va, passau. Però només s'aturada, semblava que eren delinqüents, estàvem molt amenaçats. M'ho fan fer molta por de petits. Clar, hi ha hagut la guerra.
1: Qui us va fer la por?
2: Havia acabat la guerra, la Mundial, quan van néixer.

0: I era això, molt modest, tampoc era... No se podia i ni tampoc ho demanàvem, o jo. Això diu, sí, dictadura. No vam viure mai, però vam viure dins de dictadura. I germanassa i alert. El de Lot, per més por un sereno faria. La dona del sereno, que no es deu qui hi ha ara. Això jugava amb mi a l'esport de l'església, perquè hi havia poc carrer de faria. I em venia tot d'Ava Maria, que no, era més de dia que ara. Tu tens dona, si no aneu a casa vostra, vos tancaré tots. Me n'anàvem tots, ja. La veu d'una dona. I així n'hi havia de por. Aquí de mort, la por que hi havia. Tenien por que no ho digués. Els pares eren els pares gosses, que ja era a la casa, a tot d'Ava Maria.
1: Això vol dir...
0: Es tocava, quan ara, quan acabava...
1: Tocaven campanes.
0: Sí, quan acabava el dia.
1: Trobes que el vocabulari...
0: El vocabulari ha canviat molt.
1: Ha canviat molt.
0: L'educació, d'això. Respectar. Respectar a tothom. I això ha estat la llavor darrere que quedem. Perquè ara ja n'hi... Tu diràs, vés allà i allà no hi vas. I la llibertat, d'això també. Vull dir, d'ho cosa bona, però en té poc i massa, dic jo.
1: La mesura passa.
0: La mesura passa. Aquests refrans antics no n'hi ha cap que ets puguin baratar.
1: No n'hi ha cap que falli.
0: Ni cap que falli, ni cap de nou que em puguin fer. És curiós, i entenc de... Mandar llibres, tinc desastres.
1: I tu vas a pregoner? Com va ser el teu pregó a les festes de Sant Bartomeu?
0: Bueno, sí, du molta feina. Molta feina. Damià. M'ho va muntar, perquè clar, se volen muntar.
1: De quin Damià?
0: Damià Roig, que li deia.
1: Ah, no? Damià Roig.
0: Que fa de televisió. Uh-huh. I un tio molt perfecte, amb una maquinària molt bona. Vull dir, ho va saber muntar molt bé a nivell del material que tenia. Havia anat a Mallorca, que tenia de zones, també desglosats de llocs, perquè també en tenc de llocs gravats. En tenc un. També hi ha coses molt bones, sí. Perquè ho van gravar els pejors i m'ho van donar llavors, però... Sí, va ser molt polit, un honor molt gros, que te respectin la glosa i la feina, perquè d'un molt d'anys som l'organitzador del primer cosat que va fer la plaça que està a Sant Bartomeu. Ho han pogut seguir fins ara, que ara ja no puc cantar. I sempre he intentat d'usgosador, del poble sempre.
1: I quan te vas preparar el pregó?
0: I el pregó, clar, ho van muntar molt, molt bé, tothom va fer les seves, eh? Tothom va demostrar el que podia ser. Jo, com de so, venc més del camp, que els altres ja no hi venen, el cosí encara hi va ser, eh? Això m'ho encara va poder cantar. Venint del camp, i clar, jo aquí, vaig dir, jo aquí, hi ha unes cançons molt, molt, molt bones, eh? Sí. Quan t'aixecaves el matí a posar, senties cantar els passarells, vull dir, la natura plena, vull dir, so angloses queda meravellós. I d'allà hi vaig dir que la glosa ha nascut del camp, facin el que vol, no sortir de la tele. I si ja hi ha tele i ràdio i tant de progrés, la gent té cap, que no com aquests homes que anaven a aixecar un tos i cantaven. L'home de Carbonella, que era un Pere, el van aturar de jove, son pare el va aturar d'anar a gosar, de gosar, perquè fent feina només pensava en esgosar. I clar, no hi havia ràdio, no hi havia res, i ells, jo aixecant una torçall, feia gloses també. Sí. Me cal de pensar. O s'acudolada, aprendre a s'acudolada, vaig llegir tot això ara... Fins aquí.
1: I ara ja per acabar, te volia fer una pregunta, a veure si en Jaume Recader, sense sa glosa, hagués pogut fer o entendre sa vida com l'ha entesa. Què és sa glosa per en Jaume Recader?
0: Sí, per jo, és un gran hobby, és una gran cultura, no hauríeu d'imaginar-ho, perquè jo anava a gosar, m'ho sap posar, i què faré?

0: N'hi ha que es pensen que tenen pensades. Jo no ho sé, tu que me diràs. Jo tinc que contestar. N'hi he vist sempre, eh? És responsable, eh? Jo n'hi he vist, m'he anat sempre nervis, eh? Que no fotem un follon aquí, eh? I si n'hi ha un qui se passa, com el fren, pues si me respecta, perquè...
1: Moltes gràcies, Jaume, per aquesta conversa i espero que hagis sí. inspirat a molta gent i aproxima't sí, sí. A la glosa jo també d'una altra manera. Jo m'ho estima
0: prou per ajudar joves que he pogut, això, però veig que no els he pogut ensenyar.
1: Bueno, tothom fa el que pot.
0: Tothom fa el que pot.
1: Moltes gràcies, Jaume. Fins a la pròxima.
0: Gràcies.
1: Salut.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Bueno, record, mon pare i ma mare i set germans que vaig tenir, o sigui, o sis i jo set. En aquell temps les famílies eren això, més o menys cinc, set fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que entenc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclat de sang, espàrecs, tot això era l'activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Eren uns anys en els quals a Balears gran part de la gent vivia del camp i l'entrada del turisme va portar un nou motor econòmic. En aquella època, com diu molt bé en Tomeu Penya, els músics d'hotel podien viure i molt bé de la música.
2: Som privilegiat perquè m'he pogut dedicar a el que jo realment hagués fet sense cobrar. Si hagués estat un fuster, si hagués estat advocat, si hagués estat pagès, que precisament som... Hagués pagat i tot per poder fer el que faig, cobrant.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: with me.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
1: Composicionalitat. Això ho dius cada dia o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no,
3: i no
0: en principi no és així. No és així i
2: si per... robam per tot.
0: Exacte.
3: Aquestes tones les de el que xerren Fornells. Agafen allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: Els hiverns xerren.
1: Els hiverns d'en fora. Web
0: és forneller, no?
1: Sí. Web no.
0: Clar, perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable, eh?
0: Sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
2: Per les gallines.
3: Ara, tom.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és l'1.
0: Clar, aquestes formes són
3: totes... És automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona ho fan TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
3: no.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols
0: que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.

0: Sí. Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la fanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la fanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? Mm? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
2: la
0: també
2: carota,
0: arriba,
2: la
0: carota. Carota. Clar, penseu que per Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no faguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte maonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
2: Motlu.
0: Mot amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Mot lu i mot yo. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
2: Es balla,
0: tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això s'havia pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es balla
0: falta,
3: sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui. Okay.
3: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: És important, sí.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar en el capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres de moltes vegades deim pato i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Patoaventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
2: Paco. Pac.
0: Paco,
2: dimi... El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
3: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès.
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anna era ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo em va anar a marcar. Jo
2: quina
0: bella
2: escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir de...
1: Queda molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, aquí te venen...

0: Fies i...
1: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim es cap vespre, que tant és cap vespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, es matís que no és mateix es cap vespre que es fosquet.
2: De totes maneres, bon dia. Tot es dia.
0: Bon dia, tot es dia.
3: No sé per què preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot es dia, bon dia.
3: Per lo que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, cap vespre, és el mateix.
3: Ja.
0: El tema és...
3: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si comença a fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
3: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
2: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia i ja. Ara quan m'ho canviïn l'hora ja serà
3: l'han,
2: quan...
3: L'han canviat més passat, eh?
2: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
2: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho
0: sí?
2: Faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'en Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
4: Clar que sí.
3: Són complexes, clar que sí.
2: Clar que sí. Gràcies, Cisse.
0: Vinga.
2: Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
3: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
2: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
3: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
2: A veure, si avui dubtam Ànnara, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
5: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.
2: Jo tinc una truja que està en el frita, me'l donarà coixot, doni sures a la frita, i tenc el boca nas, coi urós, i per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre, menja moltes figues i no li agrada el pobre, la va comprar barata per 30 euros, i viu dins una soll que té 4 parets. No m'ho fa cap pena, això ens sentiu els no fa. Engreixant a Rita que després hem de matar i no la pots cercar. Abans si la trobes, que la matareu quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat, però no estàs fotut, sobre tot quan t'hi ha fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, i és que

0: mira llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Calen Turqueta és una petita meravella natural. Dos discrets barrancons del sud menorquí conflueixen en un mateix punt i formen una platja bifurcada a arena clara, aigües turqueses i vegetació alta fins la vorera del mar. Un indret que combina la característica idíl·lica per a la promoció turística amb la idiosincràsia d'un espai icònic per la defensa territorial de l'illa.
2: Època de muda. Capítol 4. Tovalloles a l'arena.
1: A principis dels 70, la propietat de la zona va promoure la seva urbanització. Eren temps d'administració centralitzada. El Ministeri d'Informació i Turisme va declarar Calen Turqueta com a centre d'interès turístic nacional. L'aposta era clara. A la propaganda de l'època s'anunciaven centenars de parcel·les, carreteres, enllumenat, aigua corrent, clavegueram i fins i tot una platja artificial. Però recursos administratius, iniciatives cíviques i institucionals es van sumar per defensar el racó encisador. Avui és una zona protegida per diverses legislacions. Sens dubte, una gran victòria. Malgrat tot, altres realitats s'imposen i ara s'hi pot arribar en cotxe fins que s'omple l'aparcament, però també en busca d'hora, o amb bus nàutic, que surt d'urbanitzacions properes, o amb barques golondrines amb més de 100 usuaris, o amb vaixells particulars, o en taxi, en moto o en bicicleta. Per això aquesta joia de la corona turística pateix tot l'estiu una pressió diària del doble o el triple que l'establerta als instruments de regulació. Arribar-hi a peu de matinada és un regal. Baixar sota el bosc de pins i alzines en la penombra de les primeres llums retorna l'apreciada identitat calmada que acull els caminants amb una bellesa serena. A prop del mar, les arrels superficials s'entrellacen amb les roques emergents, com els dits s'agafen per subjectar-se a una superfície. Els barrancs arrepleguen aigua des de temps immemorials. Una vasta zona acull les pluges i els desplaçaments soterrats de l'aqüífer i tot es canalitza cap a un mateix punt. L'antiga sínia dona testimoni d'aquest valor subterrani, invisible però indispensable. Com una confluència similar, arriba gent diversa que vol sumar-se per construir coses comunitàries. Aquesta voluntat és, com l'aigua amagada, un valor críptic, subjacent, però igualment essencial. Venen a fer coses que només es fan si hi col·laboren molta gent. Dotzenes de tovalloles es distribueixen amorosament sobre l'arena i configuren un mosaic amb el nom de l'illa estimada. Les persones s'asseuen sobre la platja. Individualment passarien desapercebudes. Però en seure uns vora els altres sorgeix el producte col·lectiu, on cadascú resulta indispensable per anar conformant, com a baules, un text que només es veu des del cel, però que dona la volta al món. Haurà estat l'únic dia de juliol en què la pressió humana s'haurà ajustat, durant unes quantes hores, a la que hauria de ser diàriament. L'incompliment que cal corregir és aquest. Calen Turqueta petita, a tu qui et puarà la teva dolça pau? Un grapat de cors joves han respost al poema de fa dècades. Entusiasme i experiència s'han ajuntat amb la fràgil rosada i han construït un altaveu per als reptes actuals. Una família d'ocells capsotis acompanya la trobada. Canten el seu reclam. Es mouen sense problema entre la gent dibuixant ràpides formes a l'aire mentre capturen mosquits gairebé invisibles. Avui, la natura sembla agraïda.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la tònica, que s'ha talocalla. El diumenge, com voldria, vols fotre un bacallà. Que putes de quantos, que putes de caixers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes de quantos, que putes de...

história cada dia diferente. Mandure d'aquí quan ja sigui por, que m'enduré d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
2: Just for seems. Els colors que fan quan les llàgrimes m'omplen els ulls, se saliven i no puc enviar.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Me'n toco un ou? Si just penses en mi com a cançó, per sempre inacabada.
1: Voldria ser tan alt com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost, el temps de figues. Hi ha un refrany menorquí que diu que per Sant Llorenç, figues a carns, per posar de manifest que ara estem a l'època de les figues. La figuera, o figuera de Cristià, per diferenciar-la de la figuera de moro, és un arbre de fua caduca. Just començada la primavera, es despleguen les seves fues que aniran fent la fotosíntesi, nodrint així els seus fruits, les figues. Es tracta, però, d'un fruit molt particular, perquè en realitat és un conjunt de petits fruits que queden inclosos en un receptacle arrodonit, dolç i carnós, la figa. A Menorca, quan ratllam de figueres bordes, ens referim a les que creixen de forma salvatge. Les figues que menjam, però, provenen de varietats cultivades. N'hi ha de moltes castes. Figa agostenca, blanca o blanqueta, bordissot blanc o negre, carabasseta, catalana, d'Esmirna, de coll de dama, de coll de blanca o ratxada, de la reina, de la roca, de Navona, de Sant Joan, figa de Santa Caterina, de Santa Cecília, de Set Celis, francesa, genovesa, grisa, marsellesa, martinenca, malada, negreta, oriola, paratjal blanca i negre, figa patroneta, ratxada, rectora, verdal, verdaleta, xereca i figa flor. I més que n'hi deu haver.

Antigament era un arbre molt cultivat. No hi havia cap lloc que no tingués el seu figral. Basta repassar la nostra gastronomia. Oliar i configues, figues al forn, figat o les mateixes figues seques. I més modernament, pudin de figa, per exemple, o gelat de figa. I és que el gust i la dolçor d'aquest aliment són difícils de superar. La cultura popular recull moltes expressions d'aquesta fruita. Quan deim «això són figues d'un altre paner», volem dir que això és una altra cosa diferent del que pensàvem o ratllàvem. També tenim l'expressió «fer figa», que vol dir flaquejar de manera súbita per manca de força o també per un moviment en fals. Solem dir, a vegades, «les cames me fan figa». Bé, espero que passeu un bon estiu i que disfruteu de les figues, sigui de la casta que sigui.

En aquest capítol han sonat les cançons de Ballant de Santa Àgueda, de Salvaida, La veritat, de Tomeu Penya, i La presó de la Mola, de Figues d'un altre paner.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Georgina Humner, a Lima. He rebut aquest matí la seva carta tan polida per a jo i fris a enviar-li el meu llibre, Àries Tristes. Sentint que els meus versos no han d'arribar allò que vostè haurà pensat d'ells. La seva carta és del 8 de març, però no ha arribat a les seves mans fins avui, 6 de maig. No em culpi per la tardança. Si vostè sempre m'envia la seva adreça, en cas que vostè canviï de domicili, jo li enviaré sempre els llibres que vagi publicant amb el major dels meus plaers. Gràcies per la seva finura. I cregui'm sempre seu, que li petoneja els peus. Juan Ramón Jiménez.
2: Més feliçment, tots els meus desassossecs han trobat calma. Tots els meus dubtes han desaparegut. Al rebre la seva atenta carta i el seu preciós llibre. Els seus versos, plens de tristor, xerren del cor i el cadenciós vibrar de les notes melancòliques de Schubert em farà recordar ses estrofes on vagi el perfum delicat i suau de l'ànima de l'autor. Si li digués a vostè que una part del seu llibre m'ha agradat més que l'altra, mentiria. Cadascuna té el seu encant, la seva nota gris, la seva llàgrima i la seva ombra. Que aquestes vistes que li envio li agradin. És el desig de la seva amiga i admiradora. Georgina Humner, Lima, 23 de juny de 1904. Aquestes van ser una de les primeres cartes que es van intercanviar l'autor de Platero i jo i una fictícia Georgina Hübner. El poeta espanyol, que va ser Premi Nobel de Literatura el 1956, va viure una història que actualment rebria el nom anglès de catfishing. Vosaltres sabeu què és el catfishing? Mai us ha passat res similar? El catfishing és una pràctica que es dona des de que emprem les xarxes socials com una forma de lligar i de conèixer gent. I no és més que l'acte de crear una identitat falsa per atreure i establir relacions en línia. Però, com deia la meva sàvia, tot està inventat. I aquesta pràctica online amb nom anglès ja es donava a inicis del 1900 i el pobre Juan Ramón Jiménez va ser una víctima. Love letter, love letter. Tot va començar amb José Gálvez i Carlos Rodríguez Humner, poeta i advocat, respectivament. Ells dos eren grans lectors i admiradors del poeta cantàbric i van ser els responsables que caigués en un amor epistolar. Segons recullen algunes fonts, els dos joves es trobaven preocupadíssims per la falta de llibres de poesia espanyola en els àmbits intel·lectuals de la ciutat de Lima, al Perú, a començaments del segle XX. I és per això que van aprofitar la publicació de Àries Tristes, una obra escrita poc després que l'escriptor passés per un fort quadre depressiu degut a la mort de son pare, i ho van aprofitar per escriure a l'autor i demanar-li que els hi enviés els seus llibres. Convençuts que seria l'única manera d'assegurar-se l'atenció de Juan Ramón Jiménez, van decidir fer-se passar per una dona, creant una identitat falsa inspirada en la cosina d'un dels dos i donant així naixement a la figura de Georgina Hübner, una dama de buen trato, sencilla i con un corazón de oro. I correcte o no, el cas és que van tenir èxit i el poeta va quedar meravellat I no només va enviar els seus llibres, sinó que també va iniciar una relació epistolar de cartes d'amor que va acabar sortint-se de les mans als pobres peruans. Fins i tot Juan Ramón Jiménez es va atrevir a demanar una foto d'ella i els dos peruans li van fer arribar una foto de la seva cosina. I ell, tot d'una, va contestar el següent.
1: Com és que espera més? Prendré el primer vaixell, el més ràpid, el que em dugui en el seu costat. No m'escrigui més. M'ho dirà vostè personalment, asseguts, els dos davant la mà, o entre l'aroma del seu jardí, amb ocells i lluna.
2: D'aquest curiós fet, neix un dels poemes destacats de Juan Ramón Jiménez, anomenat El cielo de Lima, que a més comença dient: El cónsul del Perú me lo dice, Georgina Hübner ha muerto. ¿Has muerto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué día? Cerqueu-lo, que el podeu trobar sencer, perquè quan el poeta va conèixer la veritat darrere d'aquestes cartes, es va sentir tan humiliat i tan ofès que va retirar el poema de totes les seves antologies i no va voler saber res més d'aquella falsa dama i dels seus creadors, que ben cert havien demostrat una gran habilitat epistolar. De fet, arrel d'aquesta anècdota, l'escriptor Juan Gómez Bárcena proposa una imaginativa recreació de l'episodi i un fascinant relat històric que podeu trobar a la seva novel·la El cielo de Lima. Go get it, go get Des d'aquí sempre defensarem que s'escriguin cartes d'amor, ja sigui al vasí del costat o a qualcú que llegi a l'altre continent, però sempre donant la cara i sempre explicant qui som. Fins aquí la carta d'avui. Postdata. S'acomiaden de voltros en Xec Pons i en Andrea Iamburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit, reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Чувства!
1: Per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
2: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten, llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela, i llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, viatja, l'animació viatja.
1: Té molta difusió.
2: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona, és un bon
1: recurs.
2: Sí, per treballar.
3: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
2: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca? Que...
1: està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... he estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: és una pregunta difícil, és a dir... quan neixes a un terreny que no compleix, o sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop a l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... o sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... o sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, em calen molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que en una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi se'm nota un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... com deia... com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències a la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... perquè el Marroc, o sigui, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements al teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i és mes de febrer, espàrrecs. A Menorca tenim tres espècies d'espargueres silvestres. La més coneguda i preuada és l'espargueres de menjar. El nom ja ho diu tot. Es tracta d'un arbust d'un color gris blavós armat d'unes grans espines rígides. I els espàrrecs són, de fet, els brots tendres que surten d'una tija o tronxo subterrani que es diu rizoma. Els espàrrecs comencen a sortir a finals de gener, fins a finals de març, principis d'abril. No hi ha, però, cap any ben igual. El que he vist és que quan els mesos de desembre, i sobretot gener, les temperatures mínimes són molt baixes i seguides, que és quan fa gelades, llavors s'atura el creixement i retarda la seva sortida. Que hagi plogut molt o no, sembla que hi té poc a veure. Quan anem a cuir espàrrecs, és important no estirar-los des de baix. Hem d'agafar només la part que ens hem de menjar. El que queda acabarà fent mata i espigarà, donant lloc a unes floretes que després passaran a ser fruits, que són unes petites bolletes que segurament haureu vist qualque vegada. I que, per cert, són tòxiques, aquestes bolletes. Els espàrrecs, però, són comestibles i se solen fer en truita, per exemple, però la manera que jo m'agrada més és amb un bon oli aigu, en ceba porrera, alls, un pot de julivert, un ou escaldat i quatre sopes, boníssim. Recordeu, però, que si aneu a cuinar, heu de respectar l'entorn i cuir només per consum propi, que n'hi ha d'haver prou per tothom. Per acabar, m'agradaria fer una referència a la seva etimologia, és a dir, d'on ve la paraula espàrrec, i, segons el diccionari del Covemoll, el seu nom ve de llatí asparagus, amb el mateix significat, i, de fet, la forma normal, original, catalana, és espàrrec, conservada a les Balears, o sigui, com ho dèiem nosaltres. La forma espàrrec, que presenta doble R, seria deguda, probablement, a la influència del castellà espàrrego. Au-hi-do, ja ho sabeu. A menjar espàrrecs.
0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

somebody.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·labre. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Avui tenim el privilegi de poder conversar amb en Toyo Pons. En Toyo ha viscut molt de prop la lluita per la defensa del territori, tant acompanyant comunitats a Mesoamèrica i Amèrica del Sud, com posant el seu propi cos en la feina i la lluita aquí a Menorca. Benvingut, Toyo.
1: Gràcies. Molt content de poder participar en Ràdio Far.
0: Bueno, és un gust per nosaltres també poder tenir aquesta xerrada. En Toyo i jo no mos coneixem. De fet, ha estat curiós perquè ha estat a través de Nòscar, una persona que viu a l'Amazones en aquests moments, que mos ha recomanat fer aquesta conversa, així que en part li dedicam a ell també.
1: Sí, Nòscar González.
0: I el saludam des d'aquí, des de Menorca.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta és, què és per tu, la terra?
1: La terra? Bueno, jo tota la vida he estat, o vaig a ser fuster, fins als 50 anys, i per lo tant tenia una visió un tant minvada del tema de la terra, fins que vaig tenir la sort de conèixer el poble indígena Mapuche de Xile, que allà vaig entrar dins el seu cor en quant a tot el que feien, com ho feien, per què ho feien, i allò, la veritat, me va canviar molt la visió de la terra, del concepte terra. Mm. Ells, el seu nom ja ho diu, Mapu, vol dir terra, i Che vol dir gent, o sigui, gent de la terra.
2: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Res, m'agradaria començar aquesta entrevista per donar a conèixer en termes més generals la vostra pràctica artística i la pregunta és com la descriuríeu.
1: Bueno, creo que siempre partimos de la idea que podemos hacer grietas en la realidad y eso parte de la práctica que hacemos o del, más que práctica, la vida, ¿verdad? Porque no separamos vida y arte.
2: I llavors estem com arrelades dins del que denominem la poètica filosòfica de l'amor subversiu i les cures extremes, dins de la nostra pràctica artística, dins de la nostra vida en general, perquè poques vegades o mai pues això no se separa una cosa de l'altra.
0: Què és per vosaltres amor subversiu i cures extremes?
2: Doncs la humilitat.
1: La escucha, la respiración, contigo, con la otra, con todo.
2: El compartir.
1: La comunidad.
2: La sinceritat, la tendresa.
1: I la revolució.
2: I la radicalitat. En tot moment.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: en què t'ha ajudat, per què t'ha servit, si la teva vida anterior trobes que el fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, atreca't el micro.
1: Estic atordida perquè no m'havia pensat jo mai, ai, perdoneu, que avui estic molt ronca, no m'havia pensat mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia pensat mai que jo fos un poquet artista, però veig que un any darrere l'altre, pues, encantada de la vida.
0: L'any passat què vas fer?
1: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra i narra, com de costum, Andreu Iamburu. Per mi és un plaer, com sempre, estar aquí. I avui tinc una invitació més enllà de la pròpia història. Us vull convidar a que, a part de compartir amb jo aquest conte, de permetre que les paraules dibuixin tot el que ara dibuixaran en la nostra imaginació i en el nostre cor, la invitació també és a que, si teniu una estona, aneu a qualque biblioteca i cerqueu aquest conte, perquè té unes il·lustracions brutals, unes il·lustracions tan màgiques que et transporten en el món d'en Milo, que és el protagonista d'aquest conte, i que serà divertit també comparar quin món us heu imaginat a través de ses paraules i quin món va imaginar l'il·lustrador d'aquest conte. Així que allà queda la invitació. Per ara, com només tenim la paraula, permeteu que sa meva veu entri i us acompanyi. I entre tots i totes dibuixem aquesta història anomenada El darrer llop. Va, desconnectem un poc de sa realitat, que ja la tenim molt vista, i endinsem-nos en aquest conte.
0: Andreu Iamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdó a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim menor.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: sender jom to.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Quant t'agrada aquesta cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem al concert abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nius de porcajades!
3: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística a Esquerra de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adu que recomano no treure's mòbil per si veu una gavina i te'l fot.
3: Si quedes enmig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc subterrani de 536.000 places.
4: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50% de vés un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tu te'n va fer sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré i demostraré sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Manol.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: Biblioteca Freak, capítol 64. Ens carrellarem d'una obra i una autora que tenia pendents des de fa molta estona. Rellarem de Un mag de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. Una obra de fantasia en què acompanyarem en el seu protagonista en un viatge per un món de mar i illes a la recerca de l'acceptació i equilibri de la nostra dualitat humana. La nostra part de llum i la nostra part de foscor. Una obra exquisida que es pixa sobre el famós i intocable Harry Potter. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: Perquè som mares, exacte, som mares, Negav i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
2: Effective wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
3: Gavi Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com. Radiofar se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre,

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sol.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives. Sí. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb els Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes sempre amb la música com a fons, i jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de l'ull, allò que mires i no... Sempre hi ha una clucadeta d'ull a la música d'arrel.
0: A la música d'arrel.
1: Sempre l'hi he tingut.
0: En aquest programa, de fet, parlam de la música d'arrel i d'aquella que mos identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però es ve que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que mos identifica, perquè el repertori final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegada de fer etiquetes, no? I fins i tot ella mos estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Arguimbau de fer música menorquina passant per Salí, que hi pot jazz, i mentre pensàvem el repertori, la Maria va dir... és que si vens hi ha de ser. És repertori popular.
1: Probable.
0: Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas
1: I era per mig.
0: Era per mig mentre es feies, una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i pocs.
1: Va sorgir el 95, per tant... Sí,
0: deu ser el 94.
1: Sí, por ahí.
0: Més o menys.
1: A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, es va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió, i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de les mans de qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: vens. Sí, quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? La fórmula no la tenim. Per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat, i és que, com... O sigui, jo considero música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios, i és a dir, no és només de la transmissió
0: oral,
1: perquè això és antigament. Avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se, de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir... És a dir, aguantes pas dels temps. És a dir, és un hit, encara que hagin passat 30, 40, 50 o 100 anys.
0: Efectivament.
1: Una mica, segurament per ses melodies, bàsicament, perquè potser ses temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, 100 o 120 anys, que es consideren ja cançons tradicionals o populars, que sa temàtica realment la canviaríem ja també, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a sa plaça, és una mica...
0: És una mica heavy,
1: no? però, per tant, no és per sa lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Abans que passa, que està dient aquesta història tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Per això, jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Per això ja també hi és, jo no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat. I això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: Les plantacions aquelles de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyava allò d'una gerra de vidre molt grossa, i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò era el que identificaves col·lectiu, de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder. Llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional a les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no? Pertinença a una comunitat a través de ses cançons, de ses històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornarem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut.
0: Ens estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podria cercar i te trobaria, on la melodia i la història és molt similar.
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Rigo.
1: I m'estan xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Les històries viatgen. Són comunes i així creen comunitats.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de massa, no? A través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca urea queden una mica amagades, no? en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també que és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir, sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament. Així que aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils, hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música de les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més... Molt més
0: lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous.
0: Més mesclada, també.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què... crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una. Hi havia la COPE, no n'hi havia cap més.
0: Ràdio Popular.
1: No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de copa, els bars musicals, que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'Herba, posar música, i me'n recordo...
0: L'Herba existeix encara?
1: No sé si
0: o deu tenir un altre nom.
1: Sí, però ja ha canviat. Sí, bueno, els llenys, evidentment, ja no hi són. Però en aquella època, jo me'n recordo que estava estudiant a Barcelona, i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'explicit? Té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar, jo que sé que vaig comprar, me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos
0: per posar.
1: I va ser la música que va sonar aquell estiu a l'Herba. Esglof feia el mateix, però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que
1: se sentia. Sí, això se'n venen molt, vinga, va, mos ho enduïm. I potser hi havia un grup com... No sé, es veia l'Enfems, que potser els havien vist que algú va veure un programa a la tele que el donava un concert en directe i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: I ara tot això ha canviat tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen els gustos, per dir-ho de qualque manera.
0: I fa xarxes... molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta. Jo
1: podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vegin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica...
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana.
1: Bueno, fet,
0: tots aquests grups acaben bevent d'aquesta música.
1: De fet, Beatles i Rollings, que són els dos referents segurament en la història de rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més, no diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Beuen de Sarrel.
1: Beuen de Sarrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Beuen, eh?
0: Es blues i rock.
1: I des folk, també.
0: Es blues i rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és.
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, no sé, es boogie, o va ser... Li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar.
0: I a partir d'aquí va evolucionar sola.
1: Tu agafes una estructura de blues, agafes una estructura de rock and roll i bàsicament et se mateixa, el que una va a una velocitat, salta va a l'altra. Més ràpida. Però l'estructura et se mateixa...
0: Per si m'ho mirant des d'un punt de vista musicològic, si em permet, els vincles...
1: I és una malaltia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí,
1: en la música popular també hi és, eh?
0: També hi és. No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme amb això. Amb la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir
1: i
0: fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar. Un blues, quan dic blues vull dir una arrel on podem veure que s'ha esglosat.
0: S'aglosa.
1: Efectivament. No hi ha discussió de cap manera. És a dir, tot i que, a més, la glossa, a més, té aquest punt d'improvisació, que el blues també el tenia.
0: Inicialment, sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos,
1: etc.
0: Però tot damunt una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al glosat.
1: Correcte, correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir que la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat del glosat, m'ha semblat interessant. Jo recordo molt bé, xerraven de ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà en permís, que jo li endevin aquí un vincle molt directe amb la glosa.
1: Correcte.
0: Demà en permís per poder dir, la glosa, els glosadors demanaven permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa, la cançó, però cerca la rima i cerca l'esperit aquest de la glosa.
1: És una... Jo crec que empre la... el punt de partida de la glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò de davant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, això és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades. Exacte. Que és de lo que...
0: Que la glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que la glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre en el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que és la glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt, a més fet descaradament damunt un aire molt de ritme en blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, per ja t'ho diré, no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes que tenen sempre el llenguatge, els títols dels discos, si us hi fixeu,
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys,
1: són dites. La majoria dels dos o tres, la majoria són, bueno, es blau es fester, és una frase bastant claríssima.
0: Molt ciutadallenca.
1: Sí, i un ram de locura, és d'aquella que diu s'any que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir la planada una colla de bergants que amb més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: D'aquí el ram de locura. Vull que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho deia, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha hi havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Molt... te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... més segurament cap a un aire més subaire o més traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar, de com vestim aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular, tradicional, que dèiem, perquè, clar, jo, estraginada, a lo millor és el primer que mos ve en el cap, però estraginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: popular. No, és un farfissa, em sembla que empren. De teclat no és un Hammond, és un farfissa. No, bueno, és un teclat, segur. És un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep, tampoc. Mosuri de Dinturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època...
0: Per aquesta música...
1: La psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltam, jo me n'entria, psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'ors quasi allà enmig.
0: Molt bé. I en un moment donat, la trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja deixem de fer concerts, mos aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, recordo que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Bep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Manel Mascaró.
1: I ells em van...
0: Manel Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell.
1: Amb ell.
0: Crec que també vas estar en contacte amb la Natàlia Sanz.
1: Evidentment, des de mando cap a la Natàlia, que la Natàlia ja feia uns anys que feia
0: una feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina, em va dir, mira, això tenc, i va posar un taco, i no pots exigir, hi havia uns... O sigui, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi. Era. I diu, aquí remena i
0: aquí et trobaràs.
1: I et trobaràs. I, via, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo... sobretot jo recordo d'Estraginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si ell en el seu moment van tenir... Un Sant Joan van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també a un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè aquí era separada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: Difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella de la foto d'ell seguts a la paret, aquella total, fantàstica. Aquell lloc, aquella foto.
1: És fabulós. Aquella foto i aquell disco té molta xitxa. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també, que és aquell estil de cançons que no és que lliguem tantes a música tradicional, que és més rural.
1: Però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? La Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot de Formentera hi ha versions.
0: De la Dolores.
1: De la Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig... Clar, vaig cercant, la Natàlia Vinyó, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha, sabeu que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: la cançoner de Catalunya que vam fer una feina de que vam fer dues visites.
1: Hi ha dues visites.
0: A Fornells i a...
1: No. Hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent... Hi ha fotos. Això és espectacular. Això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment... I allà hi ha... diguéssim que hi ha una feina... com ho diria...
0: és total, recopilació.
1: Totalment, a més, datada, i és a dir, està registrat, està... Es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya, en la Guerra Civil, es va traslladar a Suïssa, perquè tenien poca...
0: Per se'l va guardar.
1: I allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions. Però... hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: que diu, descripció.
1: Tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. Hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també o a la presó de Nàpols...
0: Que tenien 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a la
1: que coneixem de Namorí del Mar Bona, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, au, i ara aquí cap on anem? Què farem, no? Però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle. Hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir, veus la família o veus gent ballant al terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu, també, no?
0: No,
1: perquè a Ferreries està... Tot i està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Sant Àgueda, que sí que dona...
0: Dona senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment, aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són, o es cantaven, que també es canten a, jo què sé, a Caldes de Malavella. o a Tarragona. Això és ser curiositat de casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Hi ha, estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la versió és de cançoner popular de Sa Vella de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepep. Que va semblar que era molt interessant fer una mescla així.
0: Una mescla així i amb el segell propi que sona així.

0: Les al·lotetes, quan eren fadrines que cerquen joves.
1: Però això era ser... Bueno, era... És a dir, ara en xerràvem, no?, que fora de micro, que segurament políticament és totalment incorrecte.
0: Clar.
1: Les al·lotetes i la jove de Sant Lluís.
0: I la jove de Sant Lluís. Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar les lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient les lletres, no?, perquè arriben fins on arriben i com us interpel·len, no?, i com les violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, i això jo, també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament la burla que es feia en la cançó popular, que n'hi ha molta, diguéssim, de situacions i de... sempre et cerca... està més avançada a que sigui burla damunt una dona,
0: dona que damunt un home.
1: Sí. I damunt un estatus o una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: difícilment bueno, se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè sa part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa, sa glosa.
1: My father. Per exemple, vull dir, aquest en el seu moment segurament si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tots.
0: Sí,
1: directament.
0: Sí.
1: Clar, el que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de les dones que no dels homes, això és cert, i també dels més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: De més desafavorits que no els que estan dalt. Els de dalt és difícil, perquè, a més, si tenen rotlles, te podien enganyar.
0: No, clar, segons
1: tot
0: com, vist en alerta.
1: Clar, jo fer una revisió de les al·lotetes i si jo fes Sant Lluís en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
0: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
1: Els nyigunyigunyigunyà, segurament ja no podria... O sí.
0: O sí, i reinterpretar-lo, donar-li un altre significat.
1: Bueno, segurament sí, que ho faríem un altre. De fet, jo perdona, com que... també he fet discos infantils com Jo sé una cançó, volum 1, 2, 3 i 4. Allà ens van trobar amb qualque... de sort que jo en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors, de revisar qualque...
0: Unes clar, qualque cosa perquè... d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lodz. No?
1: La lluna a la pruna. I la lluna a la pruna,
0: sempre
1: i sempre hi havia... Son pare li pega davant dels vecins. I clar, és com, hòstia... Perdó, vull dir... hem d'anar una mica al tanto, i això ho vam ajustar una mica.
0: Minimitzar.
1: Sobretot s'ha de pensar, crec que...

0: de quan xerrant d'infants, no? Mm-hmm. Que música popular amb els infants també me'n passava molt, ara avui en dia sí que s'ha de poder... Mm-hmm. Aquí crec que sí que s'ha de ser bastant insistent en revisar segons quins tipus de missatges, que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica el consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 17 i de 8 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al
1: tant. És així, sí, perquè el consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
0: Tal qual.
1: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic, de rel anglosaxona, va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de l'Ensemble, un grup que vendrava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest Cançonetes del disc Ara et sorda, se'n sembla, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
0: Crec que gravat a casa,
1: a casa teva.
0: Si més ho ha editat per Aumont. Sí.
1: Podria ser, sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró en un dels discos.
0: Per tant, segur que van gravar l'estudi.
1: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: Rolo,
0: tenen darrere...
1: Rolo, Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest de deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... És a dir, la tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fandangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des del punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlandesa també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglesos durant 100 anys aquí, com a mínim. Vull dir, per tant... Algú devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur. Que sí. Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, aquest vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, sobretot la música popular, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos i fitzau, és com traginada, per exemple, que feien un camp, feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, vull dir, perdó, Marquès, en Francesc del Branca, sí que perquè ell tenia va tenir la feina que tenia, que rebia gent del camp i els cantava una mica, pam, els escrivia.
0: Ja que m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara i avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre hi ha seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els futuristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no...
1: A dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa... Quan dic autèntic, de fa 50 anys, o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havien pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després a poc es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, que ja sabeu que és mitjorn, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però es ve que cadascú ha tirat també per la seva banda. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit del Cera, tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets Bena, i tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons més versionades, que és L'amo de son carabassa, que qui més qui manco l'ha feta, tu també l'has feta,
1: crec que sí.
0: I la feien d'aquesta manera.

0: Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava de fer això. La tria de l'Amo de Son Carabassa, a més, dona molt de joc, i no m'ho estendrem, però es Fandango de Torralba, que és originalment per la cançó, el nom Pasqual es coneix aquesta cançó, quan la va popularitzar Traginada, ja li va posar el nom de l'Amo de Son Carabassa, i té afegida aquesta malaguenya, que és el Nai Nai Nai, vull dir que així com la coneixem ja és una mescla, de la Fandango de Torralba
1: i aquí amb en Santana.
0: I aquí amb en Santana i en Santana. Vull dir que bevien, dels diferents elements que es troben. Li dona el toc moro aquest, Carlos Santana és la broma de Jingo.
1: Segurament. Al final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es anaran fent.
0: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobem melodies d'una manera o una altra banda, que no tenen res a veure, però perquè la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del 19 no existia i a principis del 20 era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobem altres bandes, però pel motiu que sigui és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
1: Sí, sí, i que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara.
0: Sí, sí.
1: Si us no recordeu, que es va muntar un festival que es deia Tots a Cateu.
0: Sí, jo hi vaig sonar també en aquest.
1: Pues una de les participacions, en un dels dies que vam fer, va ser en Marco Mezquida des de Barcelona fent va començar amb un Senyor de Montonruc i va acabar no sé on, però sí, vull dir que la cançó popular també té aquesta
0: particularitat, aquest component
1: que es pot fer de moltíssimes maneres.
0: Un altre grup que també agafa aquest filó de l'humor i també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet, són els sonadors de Son Camaró, del qual jo també un servidor participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas que és el Moix del Sa Teulada, cançons infantils, i les transformàvem en un altre ritme, i al principi mos va fer gràcia fer un toc de luet a Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sa Teulada.
1: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. En aquest cas, potser amb instruments més acústics, no?, com el llaüt.
1: Bueno, i crides aquesta atenció també al recurs aquest de l'absurd una mica que si un moix dalt una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com... És com per una vaca que vola, no? Una mica...
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit,
1: el
0: surrealisme
1: de
0: les lletres.
1: I amb el cas que deies tu, que musicalment la instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més... No te diria rockera, perquè... Mm. Amb aquesta bateria cap baix
0: tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un llaüt.
1: Sí,
0: no?
1: Clar, i tant, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular, universal una mica. Sí, perquè va deixar l'enda popular i podria deixar l'enda d'universal, sense cap mirament.
0: Molt bé, i mos atracam ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca, i que veiem una figura que s'ha d'anar amb Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aran Pino també fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer amb col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara fa ben poc ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que se melodia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem a jo escoltant el vent. Escoltem aquesta proposta. Drac Negre.

0: Molt bé. I aquesta ha estat la darrera de les aportacions.
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'han anat contents, han xerrat molt.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, supos que a l'Antà Fulmós li has dedicat uns quants programes ja, i si no...
0: Ha vingut, un dels capítols ha vingut.
1: Fantàstic, perquè crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo, el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música... revisar aquest repertori que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa és una illa que té una cultura popular molt arrelada, molt rica, tot i tenir una invasió cultural bastant important, és a dir, és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Però va tenir en el seu moment grup com a Zuc, que realment que va marcar camí a la resta de les Illes Balears a seguir amb aquesta recerca, però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, que és amb els ressonadors, els projectes ressonadors.
0: Projecte MUT, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer i... fan un concert i reuneixen 8.000 persones a un concert i dius, d'on surten tota aquesta gent que canta les cançons de tota la vida amb les versions que van fer. Jo vaig tenir la sort de poder-hi participar en un dels projectes, però fan des de anar a Sant Miquel,
0: la presó de Nàpols,
1: jo tinc una enamorada, és a dir, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa que el que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb sa arrel, que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: i ha connectat amb les generacions joves.
1: I les generacions joves segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment i per tant, és una manera... Jo una mica, crec que m'has dit memòria, una mica va ser... també
0: aquesta intenció.
1: La intenció era, mira, no sé, és allò de si Mahoma no va a la muntanya vagi a Mahoma. Vull dir que una mica és aquesta sa... I jo recordo una anècdota de record dels primers concerts que van fer des memòria a l'O. Era la baixada de Vinixa de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç
1: i vam tocar a la plaça allà on hi ha
0: la conxa aquella
1: allà on hi ha el centre cultural
0: el centre cultural, la plaça
1: divina, la plaça allà i era curiós com la banda del centre cultural estava amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions desmemòria, però a la dreta que va quedar de vida hi havia tota la gent jove que també es decantava i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat perquè cantaven
0: aquelles cançons
1: i per tant una mica jo convido a la gent que ho faci insistir a més amb l'estil, amb els estils de música
0: que cadascú considera oportú
1: sí, sobretot de música actual, perquè no? Perquè sí.
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

0: hi havia moltes coses que es podien canviar. Per bé. Malgrat que la relació cultural i antropològica dels homes amb la Terra era intensa i emotiva, no sempre la conversa havia tingut consideració de diàleg. Els patrons imposats per la nova economia, oberta i globalitzada des dels anys 80, havien fet canviar, per força, la cohabitació cap a una relació on sempre dominava la mateixa part. Era més un monòleg que un col·loqui.
1: Època de muda. Capítol 45. Pasturar l'aire.
0: Començar a visualitzar la decadència dels temps de l'energia fòssil abundant i de preu mòdic, sumat als inicis de col·lapse productiu derivat de l'esgotament de la biologia de la capa fèrtil, era un escenari que convidava a buscar noves òptiques, enfocaments diferents, paradigmes alternatius. Diuen els estudiosos que és molt probable que els primers pobladors de Menorca fossin refugiats, en el sentit de gent que abandonava terres on els perills eren superiors a l'estabilitat que ofereix una residència habitual. De la franja mediterrània, avui francesa o catalana, es devien embarcar famílies i uns quants animals domèstics i fer la travessa en embarcacions fràgils i insegures, cap una illa fins llavors reconeguda com a dura i poc considerada amb els bípedes que anaven colonitzant el planeta. Segurament que aquella gent nouvinguda van fer allò que van poder. Uns devien ser més amables i d'altres més toscos. Uns devien voler conviure amb la nova terra hospitalària i d'altres potser es dirigien per impulsos més depredadors. De la suma de voluntats individuals i de la gestió comunitària que varen saber fer, hi queden restes de poblats, santuaris, ritus i llegendes. I també paisatges transformats, canals que van desaiguar zones inundades i algunes espècies que ja només es troben al registre fòssil. Podria ser que 40 segles després estigui arribant de nou gent que busca refugi. Ja no arriben a precari, sinó amb molts de mitjans. Tal vegada ja no fugen pels mateixos motius, sinó per posar-se a recer de les grans ciutats, de la contaminació, de la mutilació d'identitat de tants paratges. Veuen l'illa com la resta de paradís que s'ha perdut a moltes bandes, i com abans, n'hi ha de fables i amatents, i n'hi ha de gòlatres i d'estralers. Quan la conjunció és bona i els impulsos personals convergeixen en gran manera amb el tarannà d'un territori que busca futurs reals, el resultat pot ser una bona oportunitat per no només conservar, sinó per regenerar valors que el pas del temps i de les accions havien desgastat, minvat o abatut. De tal forma que es va apostar per reenfocar la gestió de la terra, reduint les pràctiques que afavoreixen l'erosió, posant bestiar adaptat, utilitzant els animals per tornar a nodrir de matèria orgànica i microbiologia als camps, generant una diversitat de sembres que diversifiquen la presència de plantes i flors, abandonant la química tòxica, afavorint una biodiversitat que controla de manera natural les plagues. La natura té els seus processos i els seus ritmes. Probablement més similars a una complexa combinació d'algoritmes que no a les pautades lleis que ens imaginem els humans. Però quan aquestes cadències són respectades, la resposta és espectacular. Ara ja no es compren adobs químics. No hi ha despeses en pesticides. Tampoc no es requereixen gairebé suplements alimentaris per al bestiar. Potser aquest any que ha estat molt sec. S'ha reduït molt el consum en combustible per llaurar els camps. l'estalvi econòmic és important i la petjada ecològica s'ha reduït un munt. La presència quasi permanent de cobertes vegetals manté la terra més fresca i es capta molta humitat al vespre, encara que faci setmanes que no plou. L'enorme oferta de flors, de tota casta i colors, està molt ben aprofitada per nombrosos pol·linitzadors silvestres. Hi ha vida més enllà de l'abella de mel, que és domèstica. Els productes que surten de tot això són venuts per diferents canals amb pocs intermediaris. S'entreveu un futur viable econòmicament i compatible ambientalment. L'entorn és amable i convida a pensar en relleus generacionals. En el capvespre plàcid de primavera, les tiges de blat antic que comencen a espigar composen un mar verd que mostra onades suaus, tal com si fossin aigua. L'escena no pot complementar-se millor que amb els centenars d'oronelles per tot arreu que sobrevolen aquest horitzó vegetal amb vols fulgurants de blau metàl·lic. Una reconfortant afluència d'ocells que en aquella hora pasturen l'aire per alimentar-se dels nombrosos insectes que han recuperat la seva presència als camps. Tornem a estar davant paisatges vius, abundosos, generosos. Els sentits s'omplen d'optimisme.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb ses convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa des migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

estimadíssimes oyentes i oients de Ràdio Far. Un servidor és en Cristòfol Pons i aquest és el programa Càpsules d'Art. Un programa dedicat a l'art on es ratlla en format entrevista amb artistes menorquines o amb certa vinculació amb Silla. Conversam amb els artistes sobre els seus treballs, però ens reservam algunes preguntes per esbrinar què en pensen elles o ells sobre temes que van més enllà de la seva pròpia praxis. Preguntes vinculades a l'àmbit cultural de Silla o a altres factors relacionats amb l'art i la cultura més universals. Un programa que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític que pretén ser radical.

La frase en la que han començat el programa d'avui és d'en David Lynch, i l'hem escollida perquè crec que explica bastant bé la relació que té l'artista d'avui amb la seva feina. Avui tindrem el plaer de poder rellar amb l'artista plàstica Teresia Malaise. La Teresia va néixer i créixer a Anvers, Bèlgica. Va estudiar primer a Gante, Bèlgica, i després es va traslladar a Barcelona, on va estudiar Belles Arts. Actualment viu i fa feina a Mo, on té el seu taller. Ella mos diu que des de petita va tenir la necessitat de viatjar i que, finalment, va acabant plegant les veles a Menorca. Aquí, a Menorca, ha guanyat els premis de Sant Bartomeu, de Sant Llorenç i de Ciutat de Mo, aquest darrer, aquest any. El 2011 va rebre una beca d'estudis a Sant Cugat. Ha participat en diverses exposicions col·lectives a Menorca. Entre elles, i la més recent, ha estat l'exposició anomenada Menorca i la llum del nord a Can Oliver, comissariada per en Carles Jiménez i que recollia l'obra de diverses artistes que han nascut al nord d'Europa però que han acabat visquent i fent feina a Menorca. La Teresia hi va participar en diverses peces. Fetes les presentacions, començam l'entrevista.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes d'abril, s'enclova, esclata.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: S'enclova és una planta molt coneguda a Menorca. Durant la primavera, encén el camp de silla d'un intens color magenta.
3: M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues.
1: És originària de la conca mediterrània occidental. Es va introduir a Menorca com a planta farratgera ara fa un parell de segles.

0: pertany a la família de les lleguminoses, un tipus de plantes que les seves rels tenen uns petits bonys amb uns bacteris que viuen en el que es diu una simbiosi.
1: M'agrada s'espila i anar replegant espines.
0: La simbiosi és una relació entre dos organismes que fa que un depengui de l'altre. Aquests bacteris són capaços de fixar, és a dir, agafar, el nitrogen de l'aire, que després és aprofitat per la mateixa planta.

Per aquest motiu, Sant Clova no ha de mastegar adobs i, a més, fertilitzar la terra. És per això que antigament era un farratge molt preuat i que, a més, agradava molt en el bestiar.

amb la introducció de nous tipus de farratges, Sant Cloba va caure en desús. Però actualment es torna a fomentar la seva sembra pel fet de ser un cultiu molt ecològic i que no necessita tractaments. M'agrada s'espiula i anar replegant espigues. Sant Cloba atrau una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Diuen que la mel d'en Cloba és de molt bona qualitat. Ja veig, idò, que amb aquesta planta tots són avantatges. Un bon exemple de com el retorn en el passat acaba sent una bona aposta de futur.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Rondades i llegendes de Menorca. Els set bandolers. Això vol dir que hi havia un ranxo de set bandolers que vivien a una cova dins la marina de Vinidonís, molt a prop de Mercadal. I robaven tot el que podien pels pobles i pels llocs. En el poble de Mercadal hi havia dos germans. Un era molt pobre, estava casat i carregat de fills i vivien dins la misèria. L'altre també estava casat, no tenia cap fill i era ben ric, però no aprofitava gens la riquesa. Guardava tots els doblers i no gastava res. El pobre va arribar a estar tan desesperat mesquí que un dia va pensar: «Ai, he d'anar a la marina de Vinidonís a comptar els bandolers». Se'n va anar cap allà. I es matí, quan els bandolets sortien de la cova, ell va quedar amagat darrere una mata i els va comptar i va veure que eren set. I va anar 5 dies seguits i el dia que feia 5 hi va anar amb una somera. Quan tots els bandolers van haver sortit de la cova, va entrar ell. Va carregar tot el que va poder de monedes d'or i se'n va anar cap a casa seva. Quan va arribar i va mostrar tot el que havia agafat a sa dona, aquesta va pensar que ho havien de mesurar. Van enviar sa filla petita a Casconco a cercar una barcella. Una barcella és com un poal de llenya que en aquell temps empraven per mesurar el gra. Sa fieta va anar a Casconco i sa tia. I sa tia, just quan li va demanar sa barcella, ja va pensar malament. I què deu haver de fer de sa barcella? Ves, una gent tan pobra que deu haver de mesurar. Jas, digué. Però tot d'una que l'hagueu acabat d'emprar, me la tornau. Sa fieta se la van dur i van mesurar ses monedes. Ai, però amb sa mala sort que em van deixar una dins una escletxa. I amb sa curiositat que tenien aquest germà ric, van anar a foronar i van trobar sa moneda. Sa dona li va dir al germà ric: «Troc que aquest germà teu han fet bo. A una banda o altra han trobat doblers». Ell, tal com ho va sentir, no hi va ser temps. Va anar corregents cap a aquest germà. «Mira», li va dir germà pobre, «dins la marina de Vinidonís hi ha set bandolers. Si tu hi vas, quan ells surtin, compta'ls, eh? Però compta'ls fins a set. Mira de no equivocar-te, que si t'equivoques, estaràs ben perdut». El germà ric se'n va anar cap a la marina. Es va amagar dins unes mates i els bandolers, que havien quedat escaldats després de que els hi robessin tantes monedes, havien deixat un bandoler dins la cova que feia guàrdia. Quan tots sis van passar, el germà ric, que tenia ben feta la idea de que eren set, va començar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. 7 són, sí, sí, 7, 7. Cada vegada que els comptava, com que anava amb la idea de que eren 7, s'equivocava i en comptava 7 en lloc de 6. Ben confiat que estava, se'n va anar cap a la cova. I quan va ser de dins: «Ja tenim el lladre!» I el van deixar ben fermat de mans i peus dins la cova. Quan sa dona va veure que no tornava, va començar a passar pena. Va anar a cercar el germà pobre i li va explicar que l'amo havia partit cap a la cova dels bandolers. El germà va tenir por, però va partir cap allà. Quan els bandolets sortien, en va comptar 7. Va entrar, va carregar de doblers i es van dur germà. Quan els bandolers van tornar i van veure que s'havien enduit el qui estava fermat i els doblers: «Altre lladre hi ha hagut i no mos hem d'aturar fins que el trobem. Davallarem cada vespre a Mercadal fins que un dia o l'altre el trobem». I 5 vespres seguits van davallar a Mercadal. Per tot on anaven, xuruaven les converses de sa gent, per veure vam si finaven qui era que els havia robat. I es vespre que feia 5, van sentir gent que deia: Mira-ho-lo, aquell que era tan pobre. S'ha comprat el lloc de Llinaris Vell. I era bé. El bandoler més vell va dir:
1: Sabeu què hem de fer per agafar-lo? Vos posareu tots dins barrils. Jo anaré amb un carro fins al lloc. Diré que ven coli, que no he tingut temps d'arribar a Mercadal i demanaré per quedar a dormir. I es vespre vos trauré dels barrils. Els amatarem a tots i mos endurem tot el que tenen.
0: Tal i com havia dit, el fosquet va arribar al lloc, va demanar de quedar-hi a dormir i sa família no hi va posar cap pega. Els al·lutats, quan van veure els barrils d'oli, van dir: «Mo mare! Oh, mo mare! Avui que tenim molt d'oli, podríem fer coques frites. Amb un poquet que n'agafem de cada barril, ell no ho coneixerà». «Idò, teniu raó», va dir ella. «A nit en farem». Els al·lots se'n van anar de barril en barril, amb un bon guinevet, i venga a punxar.
2: «Ai!»
0: des de dintre. «Mo mare, aquí dins hi ha gent, que ho veus?» Tornaven a punxar.
2: «Ai!»
0: I amb cada punxada...
2: «Ai!»
0: un gemec. Quan son pare va veure allò, ja s'ho va imaginar. Va partir sense dir res i va fer venir les autoritats de Mercadal. Aquestes van compareixer i es van endur tots els bandolers. I aquella gent van ser rics per sempre. Van viure anys i més anys. I encara són vius, si no són morts.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sapiguem molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que es rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè, de fet, és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no són gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdó a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim en menor.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero. El teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvinguts i benvingudes a un altre podcast Quilòmetre Zero. Avui estem a Sa Granja. Tenim un dia de sol, calca núvol, però estem amb 12 graus, encara que hi ha previsió de tormenta. Estem a punt de visitar aquest centre de capacitació i experiències agràries, escrit al Pasqual Calbó. I per això estem aquí, a la carretera d'Esgrau. Estem a punt d'entrar a l'edifici. Anem a cercar en Antonio Llés, el seu director. Ens acompanyeu? Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Me pots dir què fas aquí, com et dius?
2: Soc en Llorenç, aquí estudiant granja, fent botànica, durant de menjar els animals, prat sec, un bocat de tot, coses de camp.
1: Molt bé, doncs després faré una miqueta de xerradeta amb vosaltres. Ara estava cercant n'Antonio. Bé, jo som na Carol López, periodista de Ràdio Far. Si me pots indicar cap a on trobaré el director?
2: Vas tot recte cap aquí, gires a l'esquerra i hi ha el seu despatx.
1: Molt bé, moltes gràcies, Llorenç. Fins després.
2: Igualment.
1: Ja som dins l'edifici de Sa Granja i abans d'arribar al despatx de n'Antonio ja trobem per aquí els horaris dels alumnes de primer. Per exemple, els de primer fan assignatures com implantació de cultius, fonaments agronòmics, taller equips tracció, infraestructures i instal·lacions agràries, i ja a segon curs veiem que estudien producció agrícola, producció de carn i altres, empresa i cosa d'emprenedoria. Bé, anem a que ens expliquin tot això, perquè també fan control fitosanitari, producció de llet, ous i animals, evidentment. Bé, anem a parlar amb n'Antonio i després amb els alumnes, a veure si trobem qualque alumne de primer i de segon que ens vulguin explicar una miqueta el que estan aprenent i sobretot en relació amb el medi ambient. Idò, ja som ara mateix dins del despatx de l'Antonio Llés, director de Sa Granja, que està molt enfeinat, té la taula pleníssima de papers, està ara mateix grapant uns exàmens, crec. Bon dia, Antonio.
3: Hola, bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Ubica'ns, sisplau, una miqueta més que res, on estem, què és aquest centre, quin grau s'estudia pels nostres oients. Comencem per aquí.
3: Bueno, m'ho situam. Estem a el que coneixem com Sa Granja. Realment el seu nom és Centre de Capacitació i Experimentació Agrícola, que està molt, i aquí el que donem és una escola de tipus agrària que impartim un cicle formatiu que es diu Tècnic en Explotacions Agropecuàries.
1: Al final, les al·lotes i els al·lots sortiran d'aquí amb la formació per ser pagesos?
3: Bueno, surten amb aquesta formació, Tècnic en Explotacions Agropecuàries, entre altres coses, pues, realment per fer de pagès no fa falta tenir aquest títol. Al final hi ha molt de pagesos que no el tenen. Simplement tens aquesta formació que pot ser complementària, que te pot ajudar el dia demà, pues, en les feines si te dediques a fer de pagès, però també

0: té altres sortides.
1: Molt bé, i llavors tot el que estudien, no sé si teniu cap programa o projecte que tingui a veure amb el medi ambient, perquè el nostre podcast és de medi ambient, com ho relacionam això?
0: Bueno, dintre del que seria el medi ambient, jo penso que tota la gent que fa feina al camp té una importància vital, perquè al final són els arrelaments que sense voler ja estan conservant el medi ambient. O sigui, tenen un capital importantíssim.
1: Clar, aquí a Menorca, en concret a la nostra illa, el paisatge, la major part del paisatge que veiem són terrenys agrícoles que estan doncs, conservats i cuidats, no?, i treballats per aquesta gent que fan feina al camp. Estudien ells conceptes que sentim molt a parlar com sostenibilitat, biodiversitat, o això està més d'una manera transversal amb totes les assignatures?
0: Bueno, la veritat és que aquestes paraules avui en dia ja formen part del nostre llenguatge quotidià, diguéssim, que s'empren en tots els sentits. Nosaltres no és que les emprem directament, sinó que aprofundissem molt més i realment el que estem fent és fer feina directament amb aquests temes.
1: Idò, doncs anem en concret, per exemple, a, si me vols tu indicar, i si no jo te vaig preguntant, temes com, per exemple, l'aigua, no? Que és un tema que, clar, es fa servir molt, l'aigua al camp per donar de menjar, de beure als animals, per regar. Treballeu l'aigua amb el seu cicle, intentau aquí incorporar conceptes de reducció de consum o això no es contempla?
0: Bueno, he de pensar que sempre, diguéssim, Menorca, el 95% de les explotacions són de secà. O sigui, per tant, diguéssim, des del punt de vista d'emprar aigües per regar, no s'empren generalment. El qual no vol dir que hi aquest 5% o treballa inclús un 10% que cada any regui una sèrie d'hectàrees que es dediquin a farratges, que majoritàriament en Menorca tot és farratges, també evidentment tot el que seguiria hortalisses o fruiters, evidentment ja sí que reguen aquesta gent. Però majoritàriament el que ven nosaltres quan passegem per Menorca són explotacions de tipus extensives i aquestes en teoria són més de secà. Quan xerram d'aigua, doncs, evidentment el que intentam és que és un valor molt preciat, que no és inagotable i que per tant el que intentam sempre és que pensin que hem de fer recs dels cultius doncs, durant les nits per aprofitar molt més aigua, evitar les pèrdues per evapotranspiració, que són molt més altes durant el dia, etc. I sobretot el que defensam és, més que regar en el sentit estricte, anar a cercar qui té la possibilitat de regar, fer recs d'auxili. Recs d'auxili que vol dir? Pues, si tenim un any que l'any comença malament, pues, si li fas un regó, pues, ajudes aquest cultiu a iniciar el seu procés. I a la inversa, si resulta que l'any la primavera és molt seca, el país ha fet totes les feines i també simplement amb un regó pues, salva aquella collita o té una collita important. Pues, aquest rec d'auxili és el que nosaltres des del punt de vista ambiental defensem sempre, més que un rec intensiu.
1: Perquè aquí ensenyeu l'agricultura des d'un punt de vista tradicional o ja s'incorporen agricultures més tipus regeneratives, permacultura, aquestes coses més vanguardistes, diguéssim?
0: Hombre, l'agricultura va evolucionant contínuament. És un procés lent, però va evolucionant. Clar, els continguts dels títols són els continguts, però nosaltres sempre donem un toc especial, en el sentit d'intentant sempre de temors a la realitat del moment. No? És evident que en aquests moments pues, tot el tema de l'agricultura ecològica, permacultura, agricultura regenerativa, són conceptes que xerrem tot el dia i evidentment nosaltres a les nostres classes encara que no directament estem posades en els continguts, nosaltres sempre fem referències. Ara, per exemple, s'enxerra molt des del que seria l'agricultura regenerativa.
1: Els estudiants aquí fan teoria i fan pràctiques, també?
0: Les dues coses, és complementari. De fet, el que els agrada són les pràctiques, però clar, hem de fer teoria, també hem d'explicar les coses. S'han d'examinar, també, perquè si no es pensa que aquí és només venir a passar l'estona, i no, han de venir amb ganes d'estudiar, amb molta vocació i amb ganes d'aprendre.
1: Estic veient per aquí sobre exàmens, no sé si veig alguna pregunta, ara veuré els alumnes al pati, no sé com són difícils els exàmens que prepares.
0: Que va, no, el que fem intentant complementar el que són els conceptes pràctics que donem, pues també que tinguin els conceptes, per exemple, no sé, vull dir, és importantíssim que una persona sàpiga el que és la fotosíntesi, per exemple. Vull dir, perquè xerrem de permacultura, xerrem d'agricultura regenerativa, xerrem de moltes coses, però el primer que hem de fer és conèixer la planta, diguéssim, com funciona fisiològicament. I la planta sempre funciona en aquest sentit igual. Després aplicaràs un maneig d'un tipus o aplicaràs un maneig d'un altre. O sigui, no es tracta de dir si és convencional, agricultura ecològica, etc. La planta té el seu funcionament. Ben igual que un animal, un remugant, pues té el seu sistema digestiu que funciona i després el que importa és els pagès, amb els manets que empri, intentar treure el màxim profit segons també moltes vegades el que el mercat li demana, perquè al final no hem de pensar només és dir el que vull fer, sinó què m'ha demanat el mercat.
1: Clar, entre el mercat i el que dèiem, no? del medi ambient, tornant una mica a l'aigua i a el que me deies tu de les plantes, ara, clar, per fer-les créixer, el tema dels fertilitzants. No? Aquí també és un tema que preocupa molt el medi ambient, no? Per si són químics, el que afecten a les aigües, igual que els animalons que puguin haver-hi pels voltants. Aquest aspecte, com ho veus?
0: Hombre, nosaltres, com és normal, el que intentem que els alumnes coneguin tots els assumptes. Evidentment, quan xerram, per exemple, d'emprar productes fitosanitaris, pues el que és important és realment, si tu has d'emprar un producte, primer saber si realment és necessari, o sigui, intentant, per exemple, perquè a Menorca hem de pensar que des del punt de vista fitosanitari estem en un extrem, diguéssim, que emprar molt pocs. Vull dir que realment el pagès és un recurs moltes vegades que és el darrer recurs. O sigui, per exemple, antes hi ha males herbes, doncs intenta aplicar medis mecànics per llevar aquestes males herbes i tal vegada doncs, el darrer recurs que té, si no li funciona, és emprar. Però si ho ha d'emprar, ho ha de saber emprar. Per tant, és molt important que sàpiguin tot el tema dels productes fitosanitaris com funcionen. De fet, els alumnes, quan surten d'aquí, surten el títol de la titulació per emprar productes. Però és evident que tot el que puguem fer sense productes fitosanitaris, evidentment que sempre molt millor.
1: Molt bé, Antonio, t'agraïm el teu temps i et deixem perquè em sembla que els grans 5 minutets de pati als alumnes i tenien un examen i encara s'havien de menjar l'entrepà. Bé, moltes coses i els vull agafar abans que entrin a classe. Fins un altre dia i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Carol.

0: Ara ja estem fora, estic aquí just al costat de la pista on estan jugant, estan aprofitant el pati una miqueta, la veritat, però hem trobat aquí en Marc. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: I en Àfrica. Hola, Àfrica.
2: Hola.
0: Bé, Marc, me deies que t'agrada molt això que estudies. Explica'm una miqueta quin curs fas, quines assignatures fas o els exàmens que heu tingut.
1: Bueno, jo faig primer de grau mitjà aquí a Granja, estudiar bàsicament tot el camp, per dir-ho així, i d'exàmens aquí, comparats amb altres graus, són més, no més simples, però quan tu trobes la matèria que t'agrada, ja trobes que és més fàcil i tot això.
0: Bé, nosaltres fem un podcast de medi ambient, llavors, amb tot el que esteu estudiant i feu també pràctiques i si acabeu treballant, no?, en un futur al camp, clar, quina relació... Bueno, hi ha molta relació, però com ho veus tu? Tu tens intenció de cuidar el medi ambient o veus que són coses separades, l'explotació agrària del medi ambient? Com ho contemples, això?
1: Jo trobo que va molt lligat aquest tema, perquè si tu t'estimes el camp i vols treballar amb ell, l'has de tenir ben cuidat i net. Però, per exemple, hi ha pagesos que no ho traten tan bé i deixen de tot per tot. En canvi, hi ha altra gent que, si ho vol tenir més ben cuidat, per exemple, el tenir plàstics pel camp, vidres... Jo, de la meva part, jo espero en un futur poder fer feina al camp i poder tenir tot el que sigui meu net i aclarit.
0: Els plàstics a vegades veiem que és necessari, també s'ha de fer servir molta quantitat, no? Com que es pot fer després amb tot aquest plàstic? Perquè a vegades veiem aquelles bolles tan grans de plàstics negres o blancs a vegades, no? A les tanques. Què es pot fer amb això al camp?
1: El pots intentar reutilitzar per altres coses, si s'ha foradat o està en mal estat ja, i si no l'has de dur a un lloc exacte perquè el tractin ells i el puguin tornar a utilitzar per altres coses de plàstic.
0: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Aquí tenim en Àfrica. Què tal? Com ho dus, Àfrica?
2: Bé, ho duim bé.
0: Estàs fent primer, també? Vol dir que porteu res, no arriba un parell de mesos de classes. Què t'està semblant? Com veus el teu futur? Fem feina d'això?
2: Sí, bueno, duim poca estona, però ho duim bastant bé. I, pues, bueno, fa il·lusió estar amb gent així que té relació amb el camp o no, però...
0: M'han dit que ets l'única al·lota de primer o de tota l'escola?
2: De tota l'escola.
0: Bé, i què t'assembla això?
2: Doncs, pues, bueno, en bé hi ha coses bé i coses malament. Estàs un poc incòmode, bo, incòmode. Tots són al·lots, ets l'única al·lota, però hi ha punts forts, punts que no tant.
0: Bé, doncs ja fem feina amb un futur, no?, al camp i el que comentàvem, no?, parlant de plàstics, de reutilitzar-los, dels productes químics, de l'aigua, també hem parlat amb n'Antonio. Com creus tu que pots treballar al camp i cuidar el medi ambient? O intentar, com a mínim, no maltractar-ho?
2: Pues, supos que tinguem la finca o on sigui net i aclarit.
0: Molt bé, i com teniu els exàmens? Me pots explicar l'examen que teniu avui? O has tingut ja avui, no? Quins són, assignatures, com t'han anat?
2: Pues, bueno, avui en tenim dos. Avui ja n'han fet un, que és de fol, i ara després en tenim una d'alimentació animal. I els exàmens en general, hi ha molta matèria però són fàcils.
0: Però explica'ns una mica alimentació animal, que, o sigui, entreu a detallar químicament el que mengen o el que han de menjar, o perquè clar, per tenir un examen d'això, què has estudiat?
2: Doncs pues, han de saber els elements químics, el tant per cent de forratge que hi ha en els aliments i més coses en compte.
0: Doncs molta sort, Àfrica, i moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Bé, doncs ara ens hem atracat a un parell d'alumnes que m'han dit que ja fan segon. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Jo sóc en Martí Capobagur i sóc fill de pagès. I faig el segon any del curs de grau mitjà de la granja agropecuària.
0: Molt bé, i com et dius tu i d'on vens?
4: Bé, jo sóc Nivan Salort, venc de Ciutadella i sóc fill de pagès també.
0: Bé, vosaltres ja coneixeu el que és fer feina en un lloc, perquè ja veniu de família, i tot el que heu après aquí, ja esteu a segon, tot el que heu après aquí s'assembla o és molt diferent, perquè avui en dia ja doncs, el tractament de l'aigua o dels productes és molt diferent del que heu vist a casa?
3: bueno, hi ha unes coses que se semblen més que unes altres, però bueno, sí, en teoria, quasi tot ho he tocat una mica i ja ho sabia una mica d'on te va.
0: Nosaltres, pel tema de medi ambient, clar, ens interessa saber què es pot fer al camp, per exemple, doncs, amb l'aigua o amb els productes fitosanitaris o amb la quantitat de plàstic que a vegades és necessari fer, no? Quines mesures creus que podries fer servir per intentar no perjudicar el medi ambient? Alguna, per exemple?
4: Bé, el camp se sol fer normalment, és fer un munt de plàstic de xilo i tot això, els productes de les vaques, els medicaments, pues, també ho fas dins el part i tot això, i pues, un poc ajuda, vulguis o no.
0: Vols dir a l'hora de desfer-te dels residus?
4: Sí, sí, sí.
0: I a l'hora de, per exemple, vigilar la biodiversitat, és a dir, tots els animalons, que encara que no siguin vostros, sinó fauna silvestre que pugui haver-hi pels voltants, que li afecti productes químics que poguéssiu fer servir, no sé si ho heu pensat.
4: No hi he anat a pensar mai, ho deixo allà i que faci el que vulgui un poc, que visquin i que siguin feliços també.
0: Vosaltres penseu que això que feu vosaltres o que fareu, no sé si a Ca Vostra o en un altre lloc, té una relació directa només amb el vostre lloc o també més enllà, amb l'illa o inclús amb tot el planeta?
3: Ui, espera.
0: Vull dir que si el que tu faràs al lloc, la feina que tu faràs, clar, tu fas servir l'aigua, fas servir productes, dones de menjar als teus animals que després la carn s'anirà molt més enllà. Bé, clar, si el que tu fas té relació amb tot el medi ambient del planeta.
3: Bueno, sí. Jo crec que amb els plàstics i tot això té que veure amb una mica l'ambient, com ho emparem i com ho podem reutilitzar.
0: I per la teva banda?
4: No hi havia anat a pensar en cap moment, així que és en concret, però sí que tot pas que puguem fer ajuda a tot, en plan, se nota la diferència.
0: Teniu a prop, després d'acabar d'aquí, un futur professional dintre d'aquesta branca professional?
4: Sí, bo, la meva idea és seguir com a missatge al principi, després ja fer-me l'amo i pues, que sigui el que Déu vulgui.
3: Per la meva banda, estudiar després un grau superior i, si tot va bé, feina d'allà de forestal o inclús fer de missatge si les coses van malament amb això.
0: Bueno, doncs molta sort a tots dos i moltes gràcies. Ara hem trobat amb en Joan. Hola, bon dia, Joan.
5: Bon dia, bon dia.
0: M'han dit que has fet un examen avui. Me pots explicar de quina assignatura era i què t'han preguntat? Pels oients que no sabem què és el que estudieu aquí, a la granja.
5: Bueno, bàsicament, és una assignatura que es fa a qualsevol cicle formatiu i es xerra de com funciona una empresa. Tot el de els treballadors, empresari, saber quines són les funcions que ha de fer cada àrea i quines funcions té. I...
0: Doncs això, en el món agrícola, els treballadors fan moltíssimes hores, no? Aquest és un tema que també hauríeu d'estudiar. No sé, com tu planteges tu com a treballador amb les hores que han de fer els que fan feina als llocs, com ho veus?
5: Bueno, jo supos que si t'agrada, tanmateix, les hores, bueno, passen. I sí que es veu que hi ha moltes hores perquè hi ha molta feina, però si t'agrada, ja està.
0: Doncs moltes gràcies. Te veus tu treballant en un futur després d'estudiar això al camp?
5: Hombre, sí, això m'agradaria, sí.
0: Molt bé, i tindries en compte de qualque manera com afecta la teva feina al medi ambient, amb els residus, amb el consum d'aigua, amb tot això?
5: Sí, evidentment, sempre s'ha d'anar mirant tot. Encara que sigui coses petites que puguis fer, ho has de tenir en compte sempre.
0: Al costat de les aules, els alumnes també estudien i fan pràctiques amb tractors. Ara estem veient com treuen un tractor, fan servir maquinària, fan servir eines i també hi ha animals, tenim per aquí vaques i també tenim doncs, molts de galls, estem veient ara mateix aquí unes gàbies. Ara estava fent una volteta per l'exterior de les aules. Seguim aquí a Sa Granja i m'he trobat amb uns al·lots. Hola, com et dius i on som?
6: Bones, jo som en Pere i ara estem aquí de Vallesbué, que miraven les vaques i anteriorment ja li havien donat menjar, li havien donat farratge ensilat i també li donem concentrats.
0: Estem aquí a sota Esbue, que dius, és un espai molt gran, és una nau força gran. Com a quantes vaques teniu aquí, de quina raça són?
6: Tenim 8 vaques i són de raça frisona.
0: He vist altres animals, me pots explicar? Hem sentit uns galls o me pots explicar quins animals altres teniu per aquí?
6: Hi ha també gallines de Menorca i tenen 20 venes i anyells.
0: Abans que caiguin quatre gotes, m'estava mostrant els vents i me comentaves que són raça menorquina, en general tot el que teniu per aquí.
6: Sí, intentam sempre tenir llavors de Menorca i tots els animals són menorquins, també el brau també és menorquí i ho intentam tenir tot així, raça autòctona.
0: Bé, al final de la nostra visita als exteriors de Sa Granja s'ha posat a ploure i ara ja aixopluc, m'acomiado, sense oblidar-me que doncs, comentàvem amb els al·lots que el futur de Menorca i del camp també està difícil doncs, pels preus de la llet, els preus dels béns, quan s'han de vendre des dels llocs i que realment el consum de productes de quilòmetre zero és molt important perquè el camp de Menorca sigui sostenible. Doncs amb aquesta idea ens quedem i ens acomiadem fins al proper Quilòmetre Zero. Moltes gràcies i salut.
7: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim la travessa per la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us saluda en Andreu Llamburu. Avui anem a fer 5 cèntims d'allò que anomenem censura. Doncs avui duc en aquesta travessa a un gran escriptor de la llengua catalana, en Manuel de Pedrolo, qui és considerat com un dels escriptors amb més coses publicades dintre del món català. I també té molts estils literaris, poesia, teatre de l'absurd, narrativa, contes... Tot i que és probable que molts dels seus llibres, poemes i relats no els coneixeu perquè van quedar eclipsats per la novel·la de ciència-ficció Manuscrit del segon origen, que fins i tot vaig descobrir que va ser portada a la tele. Heu vist la sèrie? Si sou de la meva generació, segur que la vau llegir a l'institut. Doncs és una novel·la que agrada molt en l'època adolescent, ja que tracta temes vinculats al descobriment de la sexualitat, del cos, de com ens relacionem amb l'entorn, de la cultura... En definitiva, de la vida en general. A jo el que m'ha cridat un poc l'atenció d'en Pedrolo és que 33 dels seus llibres van haver d'esperar més de 10 anys abans de ser publicats. Doncs van tenir la infortuna de viure en la repressió del franquisme. Els principals criteris aplicats per censurar l'obra del Pedrolo foren allò que diem catalanisme, opinions polítiques, religió, moral sexual i llenguatge indecorós. De fet, si llegiu el segon manuscrit, veureu que a la seva novel·la hi ha molts simbolismes que fan referència a la censura franquista i en aquell capítol de la seva vida. Us imagineu no poder expressar-te en la teva llengua materna? En la llengua amb qui dona significat i simbolisme al teu món i al món que t'envolta? Quan censurem una llengua o quan deixem que mori, censurem tot un món. Perquè, com diu l'antropòloga Noemi Villaverde, el que importa no és el que es pot fer amb una llengua al món, sinó tot el món que conté una llengua. Amb la llengua desapareixen profundes percepcions sobre el cosmos, sobre la terra, les plantes, els animals, els ecosistemes. Quan censurem una llengua, tota una cultura es perd. Actualment, segueixen les censures per motius culturals i ideològics. De fet, tenim una llei que avala aquesta censura. I segons l'ONG Reporteros Sin Fronteres, en un informe que van treure el 2019, l'estat espanyol és el país número 29 de 180 avaluats en relació al grau de llibertat en premsa escrita. Què podem esperar si hi ha censura en l'expressió cultural, artística i en els mitjans d'informació? I no només xerrem d'una censura vertical, on algú de dalt decideix què està bé o malament pel poble. Segons un article del narrador Pep Bruno, ell xerra sobre la denominada censura horitzontal, on el poble és el censor. Qualsevol persona pot senyalar un altre pel que ha dit, fet, cantat, pintat. I no només pot senyalar-lo, sinó que a vegades aquesta única veu discordant és la que es té en compte per aquells que prenen decisions per vetar un artista o un espectacle. Es poden censurar els contes? Ja ho dèiem quan xerraven d'anar caputxeta vermea. Els contes de tradició oral s'han trobat amb censures dintre del món actual. I tot i així, els narradors ben formats, que han investigat la tradició, tenen clar que els contes de tradició han de seguir vius, que cal una bona recerca i trobar aquelles fonts fiables per poder treure bones versions dels contes de tradició, però que els contes contats, els contes narrats, tornant a paraules d'en Pep Bruno, generen espai de llibertat. El conte contat és una finestra per la qual podem escapar de l'aquí i de l'ara, i això fa dels contes un lloc on guarir-se i també un lloc on poder escapar més fàcilment de la censura. Per mi, i això ja sí que és molt personal, la censura respon a la por, a una por a que allò que es digui, es faci, es canti, s'expressi, vagi més enllà del control. Vosaltres què en penseu de la censura? Si tinguéssiu el poder, què censuraríeu? Marineres, mariners, desconnecteu la ment, obriu el cor i les orelles i disfrutem d'aquest conte que, per sort, avui en dia no està censurat. No va començar a cridar l'atenció fins que ja havia fet 43 voltes al bloc de cases. La 44 fou interpel·lat per un botiguer que havia sortit a la porta del seu establiment. «Què us passa?», va demanar. «Fa estona que...» I no va acabar. O si acabà, ell ja no el va sentir, perquè no s'havia aturat. L'home va fer un gest d'estranyesa que va comprometre l'equilibri de la seva cara, però no es va moure del pas de la porta, on al cap d'un moment se li reuní la dependenta. «Deu ser una mica ximple», va dir, tot i que ella també havia observat les maniobres d'aquell xicot. Van esperar-lo, segurs que tornaria a passar. I sí, als 3 minuts ja tombava de nou la cantonada. Ara, però, ni el botiguer ni la dependenta no li van dir res. Es van limitar a observar-lo. Mentrestant, de la portalada del costat, havia sortit la portera igualment encuriosida. En aquell moment, a l'altre extrem del bloc, la dona del quiosc de diaris, que també havia remarcat les evolucions del desconegut, confiava un client. «No sé pas què li deu passar tot el matí que no para de fer voltes». El client, que era un veí, es tombà a mirar-lo. «Potser espera qualcú». «I no sé per què hauria de rodar tant, ja em té mig marejada». «Sempre hi ha desenfeinats», se li va acudir dir al client. La dona, és clar, no estava del tot convençuda. De fet, començava a posar-se nerviosa. Sense confessar-ho, ja feia estona que estava pendent del pas del desconegut. I el mateix els passava al botiguer, a la dependenta i a la portera. Però ells, més atrevits, van gosar adreçar-li altre cop la paraula quan el xicot va reaparèixer. «Escolti, jove, jove!», digué el comerciant. L'al·ludit en va fer tant de cas com la primera vegada. Ara, tot d'altres havien anat sortint de les botigues veïnes i en un no-res es va fer un rotllet que es perdia en conjectures. «Pel cap baix ha passat 100 vegades», va dir algú. «Tontes com 100, potser no», el va contradir un altre.
2: «Jo diria que 50.
1: «Tant fa, el cas és que ha passat moltes vegades. No sé què deu cercar». També la quiosquera havia reunit unes quantes persones al seu entorn, veïns i transeünts que s'aturaven a comprar el diari i en sentir-la s'encuriosien. L'individu semblava infatigable, com una mula que no para de fer voltes a la sínia. En arribar a la volta 92, ja havia aconseguit de cridar l'atenció de la meitat d'habitants del bloc. Tothom l'observava amb malfiança des de les portes respectives.
2: «No hi deu ser tot», deia algú.
3: «I és clar que sí, és un excèntric».
1: Una vintena de voltes més i tot el bloc era al carrer o als balcons o a les finestres. El xicot, emperò, era com si no s'adonés de res. Un cop i un altre cop, sempre amb el seu pas mesurat, ni lent ni precipitat, reapareixia pel cap de cantó i passava per davant dels curiosos.
4: «Alguna en deu portar de cap», digué una dona amb el seu posat de sabidoria.
1: Van caldre 25 voltes més abans que algú es decidís a seguir-lo. Era una empresa certament estúpida, en principi, ja que el xicot no es movia del bloc, però a la llarga va resultar que el seguidor tenia bon nas. Ja que l'individu, així que es va adonar que algú el seguia, en arribar a la cantonada propera, va continuar en línia recta, va travessar la calçada i es va perdre per la vorera de la illa de davant. Ho van veure tots els veïns d'aquella banda del carrer. Començaven a sentir-se excitats. No sabien ben bé per què, però després d'haver presenciat el seu pas tantes vegades, ara els semblava senzillament impossible que el xicot desaparegués així com així, sense causa aparent. Una certa incredulitat, doncs, va fer que ningú abandonés el seu lloc. El desconegut, però, no va tornar a aparèixer. En canvi, al cap d'una estona va presentar-se l'home que havia seguit. Es bufegava perquè havia corregut. I tothom es precipità a interrogar-lo. «Què ha passat? Què ha passat?»
5: «Ai, no res. Ara fa voltes al bloc de sota».
3: «Per força deu estar tocat del bolet»,
1: va dir un altre. Per comprovar si hi era o no hi era, algunes persones van començar a allunyar-se cap a l'indret indicat pel perseguidor. El personal de les botigues, lligat per la presència dels amos, es morfonia.
2: «M'hi deixes anar?», va demanar a la fila dependenta del botiguer que abans dels altres havia observat les evolucions del xicot.
3: «No sé, no sé, podria ser perillós. Més valdrà que hi vagi jo».
1: D'altres botiguers havien pres la mateixa decisió i a poc la vorera va començar a buidar-se. Només s'hi van quedar els esclaus del deure. Ací i allà, doncs, es formaven grupets a l'entorn dels veïns que explicaven tan bé com sabien el que estava succeint. I un cop acabades les explicacions, el grupet sencer, gairebé sense defeccions, es desplaçava ciutat avall cap als blocs on ara s'havia traslladat aquell individu insòlid. Alguns, amb por d'arribar tard, gairebé corrien. Qui sap si el xicot no començava a cansar-se ja de fer voltes. Però no. No se'n cansava. Continuava evolucionant entre la curiositat dels botiguers, de la gent, dels veïns. Tothom era allà. I el xicot continuava circulant, com aquell que no se n'adona de res, amb les mans caigudes al llarg del cos i la vista fita al seu davant, amb naturalitat, sense obstinació. La gent, cada cop, estava més estranyada. Ja havien fet totes les càbales possibles i cap no era prou satisfactòria. Aleshores, quan ja devia haver fet una cinquantena de voltes més, el desconegut canvia de bloc. Semblava que li havia de ser difícil sortir d'aquella mena de corredor que entre tots havien format, però no. En veure'l prosseguir endavant com si no hi hagués ningú, la multitud es va separar espontàniament per cedir-li el pas. I el xicot, un cop més, va travessar el carrer, pujar a l'altra vorera, va recórrer tota l'illa de cases, creuar un altre carrer, pujar a una segona vorera a la banda oposada i recomençar el seu passeig circular. Tothom el va seguir. I la multitud ara era tan nombrosa que fins i tot el trànsit rodat es va haver d'interrompre una estona. Inevitablement, van aparèixer els primers venedors de begudes, d'entrepans, de diaris, de gelats. I no va tardar gaire a fer acte de presència un piano de maneta. I al cap d'uns minuts ja n'hi havia un a cada cantonada i cinc minuts després dos cecs tocaven el violí i un altre cantava. Algunes persones, cansades de l'espectacle, que al final era monòton, van començar a ballar entre elles. De seguida sortiu prou jovenalla masculina perquè es fornessin parelles regulars. La circulació es va interrompre definitivament i les calçades es convertiren en pistes de dansa. Tot tenia un aire de festa forana ara. Quan van comparèixer els guàrdies de l'ordre públic, ningú no se'n va adonar. I ells tampoc no s'atrevien a dir res. La festa transcorria sense alterar la pau. Amb discreció, doncs, es van limitar a cordonar el bloc i els blocs immediatament veïns. La gentada que s'havia reunit ara era tan incommensurable que molts, allunyats com es trobaven del bloc pel qual el xicot continuava passejant, ignoraven què havia motivat la reunió. Per això, quan el xicot va fer-se sobtadament fonedís, ja ningú no ho remarcà. Insensiblement s'havia anat confonent amb el cos de la gernació, la qual, sol·licitada per d'altres atraccions que la distreien, s'havia oblidat d'ell. L'estret passadís que de primer li havien reservat ja no existia. La multitud ho ocupava tot. De tant en tant, alguns dels que havien vist hi pensaven en aquell caminant, si bé sense amoïnar-s'hi gaire. Durant les darreres hores hi havia hagut tants canvis, gràcies a l'afluència cada cop més atabaladora dels ciutadans, que ningú no havia pogut conservar les seves posicions. D'aquells que l'havien vist temps enrere i que més o menys continuaven pensant en ell, suposaven que el xicot devia haver-se desplaçat de nou de bloc i se l'imaginaven prosseguint el seu estrany passeig, potser a uns centenars de metres. I potser tenien raó. Potser sí que el desconegut, en un indret o altre, continuava fent voltes en un bloc de cases. Però ara la festa ja estava organitzada i ningú no s'interessava per aquest detall. Era com si mai no hagués existit. Potser ni el mateix interessat ja no se'n recordava, perquè potser també ara hagués decidit barrejar-se amb la gentada i treure qualcú a ballar. A vegades, un gest insòlid i aparentment irrellevant de llibertat individual pot arribar a generar un esclat d'alegria col·lectiva. Al principi de tot, Manuel de Pedrolo.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar en veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Ana Francesc fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mà que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són. Un exemple de revisitar el nostre folklore és aquesta cançó que sonava en el principi d'aquesta peça, que s'inclou en el disc We All Fass, de Miquel Bennassa, que ha aconseguit fer un treball original que fa un homenatge a les tornades de camp, que na Francesca abans vos explicava un altre capítol, barrejant-les també amb música tradicional, música clàssica i fins i tot jazz. Una cosa, com he dit, ben original i ben actual. Posen deix escoltar un tros amb

Namath molt acertat deia que moltes tradicions tenen trets homòfobs, racistes i masclistes, i és ben cert això. Per això és important revisar-les, actualitzar-les i canviar-les. És el nostre deure com a joves. A Mallorca és curiós que això ho han aconseguit fer les neofestes, com aquesta del MUC de la qual parlava en el capítol anterior. En una mateixa festa es barregen llegendes, folklore, tradicions i costums antigues, però aquestes neofestes han aconseguit modernitzar, criticar, satiritzar i fer befa de tots aquests fets dolents que trobam en totes les nostres costums. Cosa que acaba amb aquest problema que tenien les antigues llegendes i els antics costums, i també ajuda a mostrar-les a les noves generacions. Però no tot és color de rosa, perquè en moltes d'aquestes neofestes s'han convertit en un macrobotellot sense sentit, en el qual gran part de la gent no sap ni què celebra, ni d'on surten aquestes tradicions. Però bé, acabam endinsant-nos en això de modernitzar les llegendes i folklore del passat i canviar aquests trets tan dolents que tenen a vegades. I ho farem a través de la música. I és que a tot l'estat espanyol, últimament, fa anys ja, ha sorgit una moda de modernitzar el folklore, utilitzar una altra vegada aquests instruments tradicionals, però barrejar-los amb música més actual. Més a prop de nosaltres, m'agrada com ho han pogut fer la mallorquina Clara Fiol, la valenciana Sandra Montfort i la catalana Selma Bruna amb el grup Marala. I si he de mirar més cap a les nostres illes, les Pitxorines han aconseguit fer música tradicional i cançons populars, acabant amb aquell masclisme i homofòbia i racisme que tenien les seves lletres en algunes ocasions. Així que, si vos ve de gust, acabarem aquest capítol escoltant-les. Són les Pitxorines.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. En la càpsula d'art d'avui parlarem sobre la imaginació i el seu paper en l'art i en la vida. Imaginar. Melanconia 1, del 1514, és un dels 70 gravats d'Albert Durero que s'exposaren al Reial Cercle Artístic de Barcelona l'any 2019. Considerat un dels autors més influents en l'establiment dels cànons estètics posteriors, aquesta és una de les obres més enigmàtiques de la història de l'art. El gravat conté nombrosos símbols que són atributs comuns en els tractats alquímics. Així, la roda de molí condueix a la perfecció de l'obra magna. El rellotge d'arena i la balança són atributs a Saturn, l'encarnació del temps. La terra és representada per un poliedre, l'aigua per la mà del fons i el foc per un artefacte que hi ha entre la mà i el poliedre. I també hi trobam l'escala de 7 graons que simbolitza les passes que l'iniciat ha de fer per recollir els fruits de l'arbre hermètic. Els símbols, imatges que la imaginació ha dotat d'energia psíquica i que produeixen en nosaltres emocions profundes, estan continguts en la mitologia i les arts, però també en les narracions populars, en el cinema i a la televisió. De fet, la manera en la qual modelam la realitat té una estreta relació amb la imaginació, puix que sobre aquesta s'han construït els mites i la mitologia. Alguns estudiosos afirmen, fins i tot, que els mites de diferents cultures tenen nombrosos elements en comú, cosa que fa pensar que comparteixen una imaginació humana comuna, una ànima col·lectiva, com deien els neoplatònics i més tard Carl Jung. La imaginació és, doncs, un acte voluntari en la creació d'imatges que parteix de la realitat física i la connecta amb una realitat psíquica. Serveix per donar sentit i estructurar les nostres percepcions mitjançant el pensament. Per això, els alquimistes deien que la imaginació és un vehicle per al coneixement, un vehicle que els artistes han utilitzat sovint i que es diferencia de la fantasia en el fet que en aquesta les imatges són creades involuntàriament en el subconscient.

inconscient, un somiar despert. Els artistes s'han mogut còmodament en l'àmbit de la imaginació al llarg de la història. Com diu l'arqueòleg Ian Hodder, la creativitat és l'espai que existeix entre la realitat material i la nostra imaginació. Present des de les manifestacions artístiques més antigues com l'art rupestre, l'egipci o el minoic, la imaginació va tenir un paper destacat en el Renaixement, amb Leonardo da Vinci, Bruegel o El Bosco especialment, en el moviment romàntic alemany i en pintors com Kandinsky, Mondrian, Miró o Klee. També avui, nombrosos artistes recorren a la imaginació per despertar en l'observador maneres distintes de comprendre la realitat. Ho fan amb imatges que formen part del nostre imaginari col·lectiu i que ens connecten uns amb els altres i amb la naturalesa. El progrés racionalista que ens domina des de la Il·lustració, amb la seva visió antropomorfista, ha posat l'èmfasi en el fet que som a la Terra en lloc de formar-ne part. El desenvolupament tecnològic i digital ens ha facilitat indubtablement un major benestar material, però al mateix temps el nostre cervell s'ha tornat incapaç d'elaborar la complexitat d'aquest univers i s'ha devaluat el valor de la nostra experiència directa i immediata de la realitat. La imaginació, quan la pantalla és l'instrument, està sotmesa a les regles imposades per la màquina i, per tant, no és lliure. Els grans avenços de la humanitat nasqueren fruit de la imaginació i de la creativitat. Cal, doncs, com cantà John Lennon, que imaginem un món millor.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel, i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern, els poders internacionals que poden parar-ho i no paren. Llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors aquest, vale, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, i viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona, és un bon
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca, que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil, és a dir... Quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera amb la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Erija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi se'm nota un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... Ja, com deia... Com traduir paraulotes i ja. Com així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències a la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, saps? Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Bé, molt bon dia. Seguim aquí en les terceres jornades de podcast de Ràdio Far. Ara continuem, com ja anunciàvem fa uns minuts, amb en Piti Espanyol. Ell és professor de la Universitat de Pompeu Fabra i també de l'ESCAC, pot ser, si no m'equivoc. I aquí, en aquest marc de les jornades, ha oferit un taller anomenat... Com li han dit en això? De construcció de diàlegs, no?
2: De construcció i creació de diàlegs, sí.
1: Molt bé, llavors ara li faré un parell de preguntes per a veure de què ha anat una mica això, que m'ho faci 5 cèntims, i llavors donarem pas també als alumnes d'aquest taller que mos mostrin la feina que han pogut fer. Res, si mos vols explicar una mica en què consisteix quan xerran de construcció de diàlegs...
2: Sí, jo el que faig, com que he passat molts anys escrivint diàlegs i també fent classes sobre això, llavors he fet com un, no sé com dir, com un cos teòric que intenta explicar com has de mirar els diàlegs i com els has de construir. Llavors hi ha algunes coses fonamentals. Una d'elles és que has d'aplicar una teoria que m'he inventat jo, que és la teoria de les tres E's, que és que sempre que escrius qualsevol cosa dramàtica, sigui uns diàlegs, sigui una escena, sigui la pel·lícula en general, has d'intentar... que funcionin contínuament aquestes tres E's. La primera E seria expectativa, trama, és que algú tingui un problema i intenti solucionar-lo. Algú vol dir o una persona sola, o dues persones, o un matrimoni, una família, o un grup de gossos, o un país, o qui sigui, no? I aleshores, l'expectativa és construir de manera que l'espectador contínuament s'estigui preguntant com resoldrà el problema el personatge que s'hi enfronta i si se'n sortirà o no. Això seria una cosa que sempre has de tenir present en qualsevol moment de l'escriptura i dels diàlegs també. L'altra és l'emoció. Expectativa sola no funciona, sinó provoca això una emoció. Si els personatges no s'emocionen i d'aquesta manera no emocionen el públic. Tu has de sentir-te implicat emocional i també de vegades moralment amb el que està passant. I la tercera E seria d'estil, que això ho has de fer des d'un estil o una mirada particular per diferenciar-te dels altres i per entrar en un camp que inclús per tu sigui nou. Aquesta seria la base.
1: I llavors, que han pogut fer aquests alumnes que has tingut durant ahir i avui?
2: Sí, jo el que vaig fer sobretot és així explicar ahir durant 3 hores els principis generals que jo penso que s'han d'aplicar amb exemples pràctics de pel·lícules, anuncis i sèries de televisió amb escenes concretes, i llavors avui hem continuat una mica i després els hem posat una feina que era una idea molt bona del Christian, és que intentessin explicar, construir molt ràpid, basant-se en una situació que ells hagin viscut o hagin conegut de prop, fer com una petita escena dialogada on els dos personatges expliquessin o els hi passés la història i alhora alguns moments hi haguessin ambients sonors i també una trucada telefònica.
1: Una trucada telefònica, diferents ambients sonors i una conversa al voltant de...
2: On els hi passa o expliquen el que els ha passat.
1: Molt bé, sí. Saps el que veurem ara amb 2 exemples, seran 4 persones, 2 grups de 2. Molt bé, i de res, és a dir, estic donant pas ja?
2: Jo crec que
1: dos?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Jo ja faré els ambients sonors, si voleu.
1: Ah, perfecte, molt bé. I de jo call i endavant.
3: Bueno, pues li fotem. Bueno, comença amb so amb sons de gavina i de donades de platja.
4: Què feim? Hauríem de telefonar.
3: El nostre torn acaba en 20 minuts i d'aquesta platja fins a les oficines n'hi ha mitja hora. Aquests 10 minuts ningú m'ho apagarà.
4: Hauríem de telefonar. No el podem deixar aquí, tirar com un ca.
3: Corazón que no ve, corazón que no siente.
4: No siguis capullo. És la nostra obligació. Era una persona.
3: Telefona, idò. Però m'hauràs de convidar a sopar.
4: Ara et sona de quan telefona.
5: Clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, pip, pip, pip.
4: Hola, bon dia. Telefones per natural perquè...
3: Penja, penja!
4: Què passa?
3: Tio... Crec que sé qui és.
4: No fotis. Qui és?
3: No el reconeixes. Estiu aquest és el que fa estreper-lo en aquesta platja. Bueno, fe.
4: Hòstia, has de veure. Així tal vegada encara trobarem per aquí qualque cosa interessant i encara mostrarem una bona guinaldo.
3: Com me coneixes, cabró. Anem a fer una volta a veure si trobam qualque cosa.
4: Ara sent uns sons de passes i gavines.
5: Xic, xic, xic, xic, xic, xic,
4: xic, xic, xic, xic. Amb bones de la mà. Mira, un fardo.
3: Me cago en Judes. D'aquí en traurem un bon viatge.
4: Ara una telefonada.
5: Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic.
3: No, no em prenyis.
4: Sí, tio. Haurem de continuar fent feina.
3: I final.
2: Això, esclar, explicar això i construir aquesta història amb 45 minuts que han tingut dues persones que a més no han treballat juntes, jo he trobat admirable.
1: Jo no he acabat d'entendre per què han de seguir fent feina.
2: Però has entès que han trobat?
1: Sí.
4: Què han trobat?
1: Cocaïna.
2: No, no, però abans.
1: Ah, sí, una persona morta, no?
2: Val, doncs s'entès perfecte, sense haver-ho de dir. Això és el que té la dificultat, no dir ara trobem una persona morta, mira una persona morta, no, sinó que ho han construït de manera que s'entengui sense dir-ho directament. O sigui, han construït bé, han dialogat bé.
3: És difícil, s'ha de dir que és molt difícil, però bueno.
2: Però prou que us n'heu sortit, jo trobo.
3: S'ha fet el possible.
4: I és basada en un car... Bueno, un car real perquè es va trobar un cadàver en un parc natural. I després sí que ens hem acabat de muntar una mica aquesta història per encaixar una mica el que ens hem explicat en el curs.
2: Sí.
4: Però bueno, que... Sí.
3: Bueno, és difícil. Escriure diàlegs és difícil. Però, sí, sí. Bueno, i manco en poc temps.
2: Esclar, però, sí, sí. I a més, amb dues persones no acostumades, em sembla, a treballar juntes.
4: No. I menys de so.
2: Esclar, sí, sí.
1: Molt bé, fantàstic. Idò, si volen pujar les altres dues persones, Arnau i Àlex...
2: Sí, sí, és que
1: m'ho proposen.
2: Sí, que una feina que té la seva dificultat d'això, pel poc temps, gent que no ha treballat junta, dir, explicar una cosa que tinc interès, a més que hi hagi una trucada telefònica, tot això, jo no sé si me n'hauria sortit, jo. Però ells se n'han sortit.
1: Es fot-li això a la cancanal, al
6: final. Nosaltres hem fet com molt curt, microteatre.
7: Temps, una anotació del principi del mouen cadires i tal.
6: Direm les anotacions com perquè puguis anar fent els sons. Vale.
4: Moltíssimes gràcies.
6: Digues tu les anotacions.
7: Vale. Et senten renou de cadires?
6: Pues té plomes de colors i és molt, molt gran.
7: I amb quins doblers t'ho has comprat?
6: Que vols dir, amb els meus.
7: Ja t'has gastat els 20 euros que te vaig deixar ahir?
6: Clar, amb el gorro.
7: Crida'l ja.
6: Aquí, en Escambrea? Dos cafès?
7: No, el psicòleg.
6: Marques telèfon.
5: Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic.
7: O respons o me'n vaig.
6: Però si no li tens res a dir. Hola, Ferran. Molt bé, molt bé. Aquí, amb l'àvia. Sí. Intentant arribar a final de mes. No, només vaig de casa al súper i del súper a casa. Diu-ho tu.
7: Et sent de fons. Manolo, dos cafès con leche para la 3.
6: Bueno, sí, l'altre dia feia molt de fred i clar, és que era molt bonic.
7: Et serveixen els cafès?
6: Ferran, crec que has estat tallant. Et truco just ara.
7: Bueno, com t'ha anat? Àlex, es veu el cafè d'un glob?
6: He de marxar, que he de cuidar la meva àvia. M'ho pagues, vale?
7: Ja sí. Està.
6: Horrible, no s'ha entès res.
2: No s'ha acabat d'entendre.
6: Jo t'ho dic, no. Bueno.
7: Lo d'esgorro ho havien borrat, ho has dit?
6: Jo crec que ho he dit, no? Sí, sí. Bueno, no ho sé.
7: Un poc tergivers.
2: Feu-nos en 5 cèntims, si et sembla. Expliqueu-nos...
6: És massa conceptual, no.
7: Explicada.
6: És, en teoria, una persona mentidera compulsiva. Ha començat la idea com que era una persona mentidera compulsiva. Llavors han fet que era compradora compulsiva. I no té com diners ni per arribar a final de mes i es posa com a comprar tonteries. Llavors el seu amic li ha deixat com diners i no té tampoc ni per pagar aquell cafè que estan fent en aquell moment.
4: Val.
7: Jo crec que era una història bastant ambiciosa, però se mos ha quedat el temps curt per acabar de desenvolupar.
4: Potser sí.
6: Sí. Anàvem com a la primera pàgina quan has dit com que havien de
1: començar. Jo he de dir que ho havia entès.
4: Sí?
1: Sí. Sí.
6: Perfecte.
1: Que bé, potser que ja coneixen Àlex, per dir-nos, eh? Sí, a més, com hi ha doble mentida, no? Perquè no estava amb la seva àvia, però li diu que era la seva àvia, però clar, és amic. Bueno, sí, poc enredós, però aclarit.
6: Hem intentat com anar ficant com recursos que has anat dient, però òbviament els havien d'enllaçar molt millor i sí, tot això. Però... Sí.
2: El que és molt difícil és d'una pràctica d'aquestes que el resultat sigui magnífic, però el que us deia és que el que interessa és intentar les coses que us he explicat en general, a veure com les podíeu aplicar. Després el resultat sigui bo o no, però que treballeu la mecànica aquesta per fer la vostra, perquè entrin en el vostre disc dur. Aquesta era la idea.
6: Ja. Bueno, pues eso
1: está. I d'allà està, moltíssimes gràcies. Pues molt. No sé, Piti, si vols afegir qualque cosa més al voltant d'aquest taller i si no, anem ja a dinar.
2: Sí, una cosa important d'això d'escriure diàlegs, gairebé de fer totes les feines, és que tu has de córrer molt. O sigui, has de treballar una vegada i una altra i una altra i una altra i revisar i revisar i revisar. O sigui, jo no crec que hi hagi ningú que la primera vegada que escriu una escena del que sigui per la ràdio, pel cine, per on sigui, li surti, no? Sempre s'ha d'escriure moltes vegades. Jo he escrit unes quantes pel·lícules i algunes n'he fet 20 versions diferents, o sigui, perquè has d'anar polint, i a mesura que vas polint, vas afinant més.
1: Deu ser difícil també que soni natural, no?, el que dius, perquè...
2: Esclar.
1: Hi ha vegades que escrius coses i dius, això ho diria qualcú.
2: Sí, no? A part de que moltes vegades els guionistes, o la majoria de les vegades, no som actors. Llavors, quan nosaltres ho hem de representar, no ho fem com ho farien els actors, perquè els actors sí que estan molt acostumats a donar un to i una interpretació i un tempo i tot això, que és, esclar, és el seu ofici, que ho eleva tot molt.
1: Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies. Espero que hagi sigut productiu aquest taller. Moltíssimes gràcies per haver sigut aquí. I ara, no, he dit mentida, no m'ho anem a dinar, passam a un tast amb la cervesa menorquina Graham Pierce. Ara tornem.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

mostrar. Sa cara es perd un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: tutta mamma e sacra, io so che son preziosi. Ando c'è le mostre ne so matte per tutta sa svaina.
1: Pedro!
2: Check!
3: Fallo, fallo!
4: Cristian!
0: Porcheria, un
2: par blue!
3: Par blue!
0: Par blue! Par blue!
1: La meva deriva matinal consisteix en trobar aparcament i en demanar-me per què no agafes bus per anar a ciutat. Per què prenc aquesta mala decisió de cremar petroli i col·laborar a la deriva climàtica quan es viatja en bus és precisament un viatge? Idò, abans de pujar, mentre s'esper, me conviden a un poquet de fortuna matinal just a la coa del bus. I de bon matí tothom desitja coses bones, desitja sort a la resta de la humanitat amb aquesta fortuna. Quan és dins, l'experiència puja de to, amb els 40 principals o la cadena cope de fons, segons el nivell d'eufòria desguia adoctrinador del servei públic. I no tenc, si no tenc ganes ni recursos d'aïllar-me del món que m'envolta, com l'adolescent aquests amb els auriculars, aquests immensos, llegeix les notícies de la vaga del transport públic, de la necessitat de tenir serveis per als estudiants en horari d'entrar a l'institut. Mentrestant, puc escoltar les converses d'aquell motivat o motivada que xerra a tot volum, ja que les seves opinions són d'interès general. Ja ha passat l'O, el conductor blasfema dels cotxos que l'avancen temeràriament amb una cua interminable per arribar a destí 30 segons abans i pensar que ets el que arriba primer. El problema està en l'eufòria.
0: Burgatjades!
5: Per avui, vos duc la història d'un altre mabre menorquí. Si més no, la d'un gall de la vall d'ascendència menorquina. Coneixerem avui un poquet la vida d'en David Ferragut, que, si vos en recordeu, ja van xerrar de son pare, en Jordi Ferragut, crec que era a la segona temporada. Perquè, fill de pare ballador, tot el dia salta. En David neix el 1801 a un petit poblet de Knoxville, Tennessee.
4: Knoxville, Tennessee,
5: que posteriorment durà el nom d'aquest heroi. És a dir, que hi ha un poble dels Estats Units que es diu Ferragut. No? Alerta. Imagineu que nosaltres ho petam i posen el nom, el nostre nom en el poble. No? Per exemple, benvinguts a Tuamala, per exemple.
1: Seria
5: polit,
1: pensa que jo hi he estat en aquest poble, ja ho vaig dir a l'ocasió, te'n recordes?
5: Sí,
1: que havia estat en aquest poble quan vaig anar a visitar en Benjamí Carreras, el físic nuclear. Punt.
4: Movides.
5: Bueno, en David és batejat amb el nom de James, que però es canviarà el nom en ser apadrinat en els 7 anys pel capità David Porter. Les seves aventures de mabre comencen bastant prest. En 9 anys ja ingressa a la marina com guàrdia marina i amb 12 anys en el vaixell en el qual està assignat, l'USS Essex, sota les ordres d'en Porter, capturen un vaixell enemic i ell és l'encarregat de conduir aquest vaixell apressat a port, com oficial de dotació de presa. Amb 16 anys li toca sofrir la mort de son pare, qui, com a herència, li deixa una Bíblia i, el més important, una carta on li revela: David, tio, que sàpis que ets menorquí.
4: Chan, chan, chan.
5: Bueno, més...
4: Molt bé.
5: Uau, la maquineta aquesta,
4: Estic flipant. Que val cada euro que has pagat. Val, això.
5: Bueno, aquesta carta més concretament diu: fill meu, Ton pare va néixer a l'illa de Menorca des Mediterrani, el dia 29 de setembre de 1755 a Ciutadella, i la va deixar el 2 d'abril de 1772 i va arribar a Amèrica el mes de març de 1775.
4: Mm? I per què no li havia dit que era menorquí? Per què no li havia dit que era menorquí?
5: No sé, coses. Dels americans, no sé. Els hi costa, no?
4: Les
5: revelacions sempre...
4: Sí, sí. Més val dir amb una carta quan palmes, no?
5: Sí, sí, hi ha cosa greu.
4: Sí. Greu. Cosa.
1: Li dius quan ja estàs pel mar.
4: Tens una manera de l'altia hereditària i, a més, ets menorquí. Fuck you. Fuck you, David.
5: Bueno, seguim, no? Aquell mateix any... Aquell mateix any, el 1817, en David visita per primera vegada a Menorca. Una primera visita de la qual en sabem ben poca cosa. El 1823 el trobam en un esquadró sota les ordres d'en Porter combatent pirates al Carib. És a dir, que en David també surt a Pirates del Caribe,
4: pues ja,
5: combatent en Jack Sparrow.
4: Vamos.
5: I l'any següent rep el seu primer comandament. I ara fem un vot de quasi 40 anys a l'esclat de la Guerra Civil nord-americana, la Guerra de Secessió, entre els anys 1861 i 65. Una guerra entre 23 estats del nord dels Estats Units i una coalició d'11 estats del sud que van declarar la independència i el dret a la secessió. Els 11 estats del sud són partidaris de l'esclavitud, van declarar la secessió dels Estats Units i van formar els Estats Confederats d'Amèrica, la Confederació. En David participa en aquesta guerra com a membre del nord. En aquests 4 anys de guerra, en David pren part a diverses batalles i missions, però... Hòstia puta.
1: Li ha buit un dispar.
4: Clar, és que ja les armes, ja saps com va.
5: He butat.
4: Saps?
5: Ai, ai, ai. He trepitjat les coses com un moix. Deien això, no? Que en David va participar a diverses batalles i missions, però nosaltres en descategarem dues, no? Són les més importants. La primera, just començar la guerra, l'abril del 62... se li assigna un esquadró amb ordres d'entrar en el riu Mississippi i capturar Nova Orleans. Port a través del qual la Confederació rep la major part del subministre de guerra de l'estranger. Les ordres són, primer de tot, reduir els dos forts que protegeixen l'accés en el riu i després combatre l'esquadra confederada. Però en David passa pel forro aquestes ordres. No? Amb el seu buc insígnia, el Hartford, passa entre les bateries enemigues, aprofitant la foscor de la nit, que ja els hi val, els confederats, no? Sembla que no tenen vigilància. I una vegada traspassades, destrueix la major part de l'esquadra confederada, fundejada darrere esforç. Llavors, les tropes de la Unió del Nord desembarquen i aconsegueixen la rendició d'esforç i de Nova Orleans. Amb aquesta victòria, el Congrés dels Estats Units creen el rang de Rear Admiral. Que és...
1: No sé què has dit.
5: Bueno, ho traduirem ara. Que és equivalent en el contraalmirall. I converteix en David en el primer general hispà-americà de la Marina dels Estats Units.
4: Va, un pioner.
5: Sí, menorquí. Sí, menorquí, menorquís pel món. I la segona batalla que destacam, la més important, té lloc el 5 d'agost de 1864 a Mobile, Alabama. L'últim port important de la Confederació obert en el golf de Mèxic. Aquesta badia està fortament protegida amb mines de contacte navals, a les quals se les anomena torpedes. Això és molt important per aquesta història. No? Aquestes mines, aquestes torpedes, estan disposats en línia a una banda del canal de la badia, el qual obliga els vaixells atacants a passar prop del fort confederat, anomenat Morgan, sota el qual està alerta el cuirassat Tennessee. L'esquadra d'en Farragut entra a la badia en dues columnes. amb unitats blindades davant de tot i una flota de fragates de llenya que el segueixen. Quan es blindat Tecumseh se'n va a Pico destrossat per una mina, la formació s'atura i tota la línia de bucs es queda per un moment a la deriva confusa. Però llavors en David surt a coberta des Hartford, fins i tot es diu que s'enfila en escordam i crida. Quin és el problema? Torpedes? Això que tinc aquí penjat sí que és un torpeda. A tota màquina i cap endavant, collons!
4: Vamos, David! Tarai.
5: Òbviament, no va dir aquestes paraules.
4: No,
5: però sí, sí que la frase que diu ha quedat gravada a la història.
4: Allà no m'agrada tant.
5: Que és una frase important. Bueno, idò, la flota obeix, no? Mesquinets, que han de dir, i miraculosament passen a través de les mines sense que explotin. Aconsegueixen entrar a la badia i destrueixen les bateries dels diversos forts, el Fort Morgan i el Fort Gaines, i aconsegueixen la rendició del Tennessee. Aquesta victòria li proporciona un ascens a vicealmirall i dos anys després, el 66, és anomenat almirall.
4: Almirall Farragut.
5: Almirall Farragut.
1: Aquí.
5: Amb la qual cosa es converteix en la primera persona en ser anomenat almirall en la història de la Marina dels Estats Units.
4: Home!
1: Un menorquinet.
5: Un menorquinet,
4: toma.
5: No?
4: Toma!
5: Sí, sí. I bueno, ja per acabar, acabam el 1867, en sa que en David viatja a Europa realitzant visites de protocol en els ports marítims de diverses potències, un viatge que aprofita per visitar per segona vegada Menorca. I el 19 de desembre de 1867, sa fragata Franklin, escoltada pel vapor Frolic, entra en el port de Mo. En trepitjar a terra, en David és rebut per les autoritats de Silla i per una comissió de Ciutadella que el convida a visitar la ciutat natal de son pare.
1: Sí, és de Ciutadella van anar a Mo.
5: Exacte. Sí, sí, sí, perquè es veu que no anaven a Ciutadella.
1: Tot preparat, tot preparat.
4: Sí, sí. És que s'ha fregat on entraven, es porta a Ciutadella, que es massa petit. Es porta a Ciutadella.
1: Amb les iates que hi ha ara segur que no entraven.
4: Calla, calla. Jo també.

0: Zachary, o Barbie!
1: Pessoas humanas!
2: I doncs, seguim aquí en les persones humanes. Moltes gràcies a la convidada que tenim avui. Tenim a Daniela Viola Ramon.
3: Hola.
2: Que, bueno, l'hem pescada per aquí de fora.
4: Que bé que ho has dit.
3: Soc candidata, tinc dos cames, dos ulls.
2: Sí, estaves aquí i dic, tu, necessitava una persona humana i necessitava algú que m'ho expliqui coses dels humans. I per això t'han triat a tu.
3: Vinga.
5: Psicotècnic.
2: Te consideres humanista?
3: Sí, sí.
2: Sí? I aquest que fas a Menorca, a veure?
3: Què faig a Menorca?
2: Respirar? Sí, tothom s'ho demana. Dic, nosaltres, com que no som humans, mos és igual, però tu què fas a Menorca?
3: Hòstia, bona pregunta, tio. Pues no sé, planyar el que no tenc i disfrutar el que tenc, no? És com...
4: Wow. No està mal.
3: No està mal,
4: punta,
3: eh?
4: Punta sobre
5: sí, poesia, sí, sí, ho compraré, ho compraré.
2: Jo m'he quedat un poc així en xoc.
3: Un poc pillat.
2: I què és el que tens?
3: Hòstia, moltes coses. Té molta qualitat de vida. Sí, tinc paisatge, tinc natura, tinc bones amistats, tinc la família, que és bo, també. I tinc silenci, que també m'agrada.
2: Uh-huh. Uh-huh. I a què dediques el teu temps?
3: Pues, mira, m'agraden molt les plantes. Faig horta a casa. Faig moltes manualitats.
2: Uh-huh.
3: I després també ho dedico molt a temes associatius. Hm. Així que, bueno, una mica de tot. I anar de teatre, cinema...
2: Cultura, no?
3: Cultura, sí.
2: Cultura.
3: Que tenim molta sort i això també ho tenim aquí a Menorca.
2: Sí, la veritat és que Menorca és bull, no?, de cultura per tot. Sempre hi ha coses.
3: Tens que triar i no saps com fer-ho.
2: Una agenda inabarcable.
4: Bueno, inabarcable no sé. Hi ha més cantes, no? Això sí que es nota. No? Sí. Que si estiu i bueno, si verd també hi ha més coses, canta, hi ha més coses a fer. En temps, en novembre no hi havia res a fer a Menorca, i ara sí. No? Cada fin de tens coses a fer, jo almenys.
3: Sí. Sí. Si no, sempre quedaran els bolets.
4: Efectivament, sí. Si no...
3: Sí. Si t'agraden.
2: Sí. Anar a robar bolets, que és un clàssic.
4: A robar. No robis, home. No robis
3: bolets.
4: Bueno,
3: s'ha de robar.
4: Bé, segons aquí, sí.
2: I amb aquestes plantes que em fas, a veure?
3: Amb aquestes plantes que em faig? Doncs pues mira, l'última cosa que he fet ha estat licor de murta. Ja ha estat l'última...
2: Bueno, està bé. Com a substitutiu del bar, està bé.
3: Veus? Sí. I què faig? Faig saumeris, faig sabons, faig... no sé, els de crem. Faig pocions màgiques.
2: I què anava a dir? I els sabons aquests els podem comprar?
3: Ara no, perquè estic sense taller. Uh-huh. Me vaig quedar sense casa i sense taller, i ara en el lloc que estic visquent no tinc espai per produir i no estic produint res.
2: Però tu ho prens com un projecte teu, personal, o no és ben bé...
3: Tinc una cama a cada banda. És com el hobby que tinc i que de vegades en quan li trec algun durillo i... Uh-huh. I si no tenc i no de so, tampoc no li tinc tota l'energia posada. Però bueno, sí, vaig fent cosetes.
2: Fent coses.
3: Sí.
2: I a nivell associatiu, m'ho expliques un poc a què dediques els temps?
3: Pues ja ara fa molts anys, 10, que estic amb l'associació d'aquí, de veïns, de Mercadal. I abans també he estat amb altres, no? Amb Esfar Cultural també he anat col·laborant així en projectes que han sortit puntuals i després en plataformes ciutadanes que van sortint per temes concrets, no? De les petrolieres, de temes migratius... Bueno, fent tot.
2: I
3: tot el que es mou.
2: I per què creus que és important pels humans això de juntar-se i fer coses a nivell associatiu?
3: Perquè no sobrevivim, tio, si no... o m'ho juntam o morim. La nostra ànima mor completament. Sí, necessitam les birres i les patates enmig de la taula. Totalment. Sí, sí.
2: Això, els efectes especials.
5: Innovació aquí.
3: Sí, si no...
2: Ara et sents més humà. Ara et sents més humà.
5: Que innovam aquí, eh? Som innovadors.
4: Has de mastegar davant dels micros. Davant dels micros, si no, no.
3: Molt bones.
2: I, a veure, algun exemple de les coses que feis a l'associació de veïns, no? En feis moltes.
3: En feim moltes i molt variades i depèn moltes vegades Bueno, doncs una mica de lo que va sorgint a les reunions que fèiem. Vull dir, tant sigui anar a fer una observació astronòmica com anar a fer un contraprogramar, no? Per exemple, Sant Antoni, o teatre en el carrer, o castanyades, o ja temes més cívics o més polítics, no? Si els hi vols demanar així, pues, demanar pues, al·legacions en el catàleg de camins, bueno, en fi, un munt de cosetes que es mouen a nivell municipal que sempre li tenim sui posat, no? El reglament de participació, en fi, coses d'aquestes que mos agrada, no? Tenir sempre a radar.
2: I si qualcú us vol fer desassociació, què ha de fer?
3: Pues molt fàcil, mos pot escriure a vecinsdesmercadal@gmail.com i demanar fitxa de soci, i ja a partir d'aquí comença a rebre tot el que són les informacions, les convocatòries de les reunions, activitats, textos que es fan i també, bueno, pues, totes les promocions que mos arriben per part d'altres entitats amb les que fem xarxa moltes vegades i que també mos tenen en compte, i amb una quota de 10 euros anuals que estan allà per decidir entre tots un poc què és el que fem amb allò.
2: No fem projectes, idees, no?
3: Sí.
2: Les propostes dels socis.
3: Exacte, sí, sí. També fem berenetes d'Alcera, o pagam d'aquestes quotes pues, les berenetes o els materials per tallers que es vulguin fer. Sempre tot és gratuït. Els socis no paguen mai res i la gent que no és sòcia tampoc paga mai res, i sempre es fa d'una manera pues, autogestionada, no? El que es fa és perquè hi ha gent que hi col·labora, posa el seu temps i hi ha ganes de fer-ho. I si no, no es fa. Sí. I punto.
2: Està bé, típic dels humans, no fer res també.
3: Llavors, bueno, és així, no?
2: Sí. I a nivell d'altres pobles, esteu en contacte amb altres entitats iguals o
3: sí,
2: col·laborau?
3: Mm-hmm. Estem dins la Federació de Veïns de Menorca, que ara es va renovar la junta fa un... no arriba ni un any, i ens hem juntat amb totes les associacions de veïns. Estem dins el fòrum d'entitats també, i amb qui tenim bastanta relació és amb Veïns de Ferreries, que moltes vegades per tema de recuperació del camí d'en Kent pues, també fem accions conjuntes. Hem visitat diverses vegades els veïns del castell, i després per xarxes socials sí que ens anem seguint entre totes les associacions de veïns de Menorca. Hi ha algunes que estan més actives que altres, però sí que hi ha una voluntat de saber què fa la resta i de mantenir contacte. I sí, sí que ho fem. Mm-hmm. Podríem a lo millor fer més coses conjuntes, però ho fem a través de la federació.
2: I ara mateix sabeu quants de socis sou a nivell de federació, tota Menorca?
3: No tinc aquesta dada. Qui la té és en Gonçal, però jo no la tinc.
2: En Gonçal del Castell, no?
3: És Gonçal, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Però bueno, si suméssim tots els veïns i veïnes associats a cada una de les entitats que conforma la federació, són molts.
2: Més de 300?
3: Molts més de 300.
2: I... No, ho dic perquè...
5: Més que
2: bueno, hi ha partits que tenen consellers que tenen 400 o 500 vots, saps? Vull dir, jo què sé, saps? Vull dir...
3: No.
4: Molat, aquesta.
3: No, molts més. Si féssim un partit de veïns i tots es votessin a la federació... Hi hauria escó.
4: Ja ho saps.
2: En Pedro, esgalet els ulls, com que aquí no mos veuen, podem dir...
4: Ah, no. No tenia res a veure amb el que... No, és per tant. Que és molt de matí, quan gravam.
3: Sí.
4: Però jo, sí. Les setes que em veus, m'estic despertant.
2: Sí. I de, no sé, Daniela, no sé si tens qualque novetat de l'associació que vulguis... Jo què sé, tal vegada anunciar alguna activitat que fareu en el futur. El futur, dic que el futur te va d'aquí un mes o d'aquí... Hi hagi temps.
4: I si per puntar, so.
2: I si no, hosti. i si no ho deixem anar.
3: Hosti. Vale.
4: S'ha comprat un catxarro nou, sí. Cristian.
3: I
2: Pedro,
3: i
2: dir,
3: ho posa, i ho posa en pràctica, no?
4: Sí, té botons de colors.
3: Pues, avant, divendres tenim poesia i contes per adults amb na Maria Galeta i...
2: Quin divendres?
3: Aquest divendres, dia 15.
2: 15 del 2025.
3: Exacte. I si voleu venir a Castanyà de menjar castanyes i agafar una castanya, pues... aquí serem. És el més proper que hi ha i la veritat és que no ho sé, jo ara me'n vaig a la reunió i m'ho posaré el dia perquè fa un parell de setmanes que no...
2: Ah, ja s'ha de ser reunions, les trobades, el que costa, no?
3: Tenc els companys abandonats un poc.
2: Costa, el que més costa, no? De les associacions, es trobar-se i fer les reunions i... Perquè a vegades el moment de la castanyada tothom hi és a temps, agafar una castanya, però... Això de les reunions i planificar les coses...
4: Un dimecres a les 7, en reunió.
3: Sí, ja.
2: Però no eres matí molt prest, ara.
4: A les 7.
3: Pensa que tenim patates i cervesa.
4: Ah, no. Sort ho fa la màquina, això ho faig jo, mira.
2: I com és que m'ho has demanat una cançó d'Eivissa per acabar aquesta secció, aquesta entrevista amb tu?
3: Doncs mira, perquè aquests dies estava recuperant discografia que tenia allà abandonada i duc uns dies amb el grup UC.
2: Uh-huh.
3: I sí, a Ca Nostra, com que tinc cama eivissenca, pues s'ha escoltat sempre, així que... Sí, sí.
2: Idò, què escoltam ara? Què escoltarem?
3: La lluna pagesa del grup UC.
2: Moltes gràcies, Daniela. Fins a la pròxima.
3: Vinga. Adéu.

Un senyor de ferreries molt content perquè els 150 euros que va invertir en Bitcoin el 2014 s'han convertit en 156 euros gràcies a la victòria d'en Donald Trump. Sabia que en Trump faria ferreries great again. Des de la Ràdio Far li enviam una abraçada forta i li diem que es posi un pot tranquil. Neix l'associació Ciutadella Hotel Boutique per defensar els drets dels seus clients, com per exemple prioritat del centre urbà de maletes en rodes, beques de geriàtric per agilitzar la venda de vivendes als centres urbans per fer més hotels i cursos de francès per als seus empleats, perquè no us enganem, els clients ja són davant d'on són, bàsicament. Va, perdoneu, me comenten pel pinganillo, a última hora, que s'ha canviat el nom a Associació Menorca Hotel Boutique. I avui, en una sessió especial de notícies que potser no tenen res a veure, un senyor de Desocupa va anar a fer un curs a la policia local del Castell, després van fer un campionat de MMA Mixed Martial Arts, amor, i el guanyador, que és un bon tio i el coneixem i no mos cau gens malament, però va posar un capell de legionari quan va guanyar, i jo l'altre dia anant a la feina vaig trobar una pegatina a una senyal de White Power, amor. White Power, Black Lives Don't Matter. Vaig tornar amb el scooter i li vaig... Ja no hi ha la puta pegatina, però, home, que Cristo, quina alegria va fer. Nius de porcatjades!

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia, en català dèiem bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Atracat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí, ho acabes de dir.
2: Ja,
0: si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc segons quina
0: foto. Ah, després, a veure,

0: Començar, avui xerrant d'accents diacrítics.
1: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van es dia i després no els agrada. Ui, i, van, i diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia, que no patrocina. No patrocina la Diofa, ni ho farà mai.
1: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb es dia, jo hi soldec anar bastant.
2: Tu eres, sí, des
0: dia. Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols, si vols vol patrocinar, que envia llenguantapres@radiofar.com.
3: Crec que es dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
3: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
3: Hòstia. Espera, rebobinam, no ho sentis res, no ho sentis res. Estem d'un nivell molt alt.
1: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts.
3: No he començat encara en sisè. Encara no he començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
3: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet... va enviar uns correus electrònics a l'inici dels correus electrònics a dia i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
3: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar i van aplicar sentit terrorista.
3: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
3: Va ser boníssim.
0: Això ho entenem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
3: Sí, ja em fan judici i tot.
0: Sí, sí.
3: Per què s'ha enviat aquest correus? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent.
3: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però crec que jo...
3: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
3: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindria, que quasi m'ho han d'anar.
3: Ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar allà on qualcú ha dit, els de posar aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola, que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: és a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova i bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
3: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps?
2: Bueno, me tenen 2017 ja.
3: Ara,
2: 2008.
3: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat.
3: Per fer accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
3: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser. Això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
3: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.

0: T'abraço.
1: A part d'en Christian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I encara n'hi solen haver de comentaris, però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil. Passa que, clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
0: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
1: Comptant derivats i tot, més de 100.
0: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
1: A 15... No, i qualcun més, però molt poc
0: més. I per què es va queixar la gent si no posen menys?
1: Perquè ja ho tenia pres.
0: Ai, bueno, ja.
1: O no és això, Cristian?
2: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'has equivocat abans. Sí.
1: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerram de qualcun dels qui no m'ho han sobrevisco.
2: Vinga, apuntau.
0: Vinga, va.
1: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan m'ho referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
1: Exacte, és especial i d'un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
0: Clar.
1: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? I quan t'estic dient que endú, només endú en aquest cas.
0: Okay.
1: També tenim mà. Quan t'has una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la Terra.
0: Vale.
1: Alerta amb món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en dur.
0: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que ja t'escolto. Però avui, a la botiga fèiem el dels bons de
2: descompte.
0: De descompte d'aquest. Sí. Singular com és?
1: Bo.
0: Bo. Un bo, dos bons.
1: Sí.
0: Continua. És que no és bo.
2: Però, si és un, també és bo.
0: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
1: Sí, és boníssim.
2: 10 euros.
0: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tregat això. Perdona, sí.
1: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
0: Per exemple.
1: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
0: Efectivament.
1: Que quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En mm-hmm. canvi, no en du quan és la conjunció.
2: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia, eh?
0: Sí, bé, bien, sí. Cristian, sí. Bien.
2: No, ja veig, bé.
1: En du i metge a la sanitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
2: N'he comptat 8, no?
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
2: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
0: Sí, sí.
1: Perepunyetes.
2: Perepunyetes. Molt bé, ben dit.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du. Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du. No, a mi no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
2: Ja, no en sé, xerrar castellà.
1: I m'ho escriu malament. I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
2: Ja. O escrius castellà, tu també?
0: Sí.
1: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca, eh? Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan m'ho referim a sol per en terra, una setmana abans...
4: Es guardava no en secret amb metralladores allà. Jo,
2: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
1: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el diacrític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
0: Wow.
1: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el diacrític. Són, desverb ser, també el manté.
3: Edson va accentuat.
1: Sí, Edson va accentuat.
3: Vale, vale.
1: Ara xerrarem de Edson. Continua tenint ús quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
0: Vale.
1: I vos, com a pronom fort, quan us xerro de vos,
0: sí.
1: En aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en dur. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
0: Vale.
3: És quin és?
0: Oh,
1: ja està, mireu que fàcil.
0: T'ha tirat, jo
1: també, tots són avantatges, tots són avantatges.
2: Bé, ho aclarirem, o no?
0: Tot s'aclarirà, d'aquí Sant Joan.
1: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
0: Ahà.
1: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'hem perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
0: Que és un joc? No, és obvi que no ho sé.
1: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
0: És no que, saps què és un joc?
1: No sé, abans du accent? No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
0: Cop sí.
1: El que en castellà seria un copo, no? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
0: dur, perquè no,
1: que
0: perquè no.
1: En dur.
0: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
1: Clar, tu...
2: El soc ja no s'ha de posar.
1: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
0: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
1: És que qualsevol imbècil pot escriure
2: una cançó.
0: Com per exemple...
2: Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
0: Gràcies, Cissé. Més amb accent.
2: Més amb accent, clar.

0: Idò, jo no sabia, però aniria, Maria, avui.
1: Però ho han vist
0: però tot. Després ho han vist i dic, me cago en aquell que m'havia robat les clares altres.
1: Sí.
0: No, jo crec que hi ha gent que és molt manyosa posant coses a la part de baix del paner. I deixant de les catassancs allò que supuren, no?
1: Posen plàstic de...
0: De bolles.
1: De bolles d'aquest per davant. Una manta d'esclatassancs. Mira, que m'he demanat. Ja està, per semana al Mercadona a comprar.
0: Això d'anar a cercar esclatassancs i fer la foto per fer enveja? Això? O sigui, què és aquesta humanitat?
2: Persones humanes.
1: Totes les fotos d'Instagram per fer enveja, vull dir que estimat.
0: Sí, però és com allò, el producte aquell de... Oh, mira, ara m'ho fotré.
1: I posen hashtag quilòmetre zero. No sé què.
0: Quilòmetre zero, saltat tres barreres, dos parets seques... No, a veure, un dia, ara fa poc, s'ha d'anar alerta, sobretot, en el cap de setmanes, perquè hi ha caçadors. Ah. I clar, és a dir, la gent entra... a cas altres, a cercar esclatassancs i se troba els caçadors. I diu, què fots aquí? Bueno, sí, m'he perdut, no? M'he perdut. Això t'ha passat a tu, Txec?
2: Això m'ha passat.
0: I què vas fer?
2: Em vaig quedar aturat i què fots aquí? M'he perdut.
0: Sí, la facilitat... És a dir, la facilitat de perdre's anant a cercar esclatassancs és molt elevada.
2: No? Sí, sí, bé. En la meva defensa diria que no van agafar gaire esclatassancs aquella vegada, però sí que em va passar.
0: No li vas dir, no, té, queda-te'ls.
2: No, que cony, hi havia una menjadeta de no res, tio.
1: Una menjadeta, anda, tu fotre una menjadeta.
0: I només esclatassancs o cames seques?
2: Esclatassancs, eren esclatassancs.
0: És pitjor o és millor?
2: Que les cames seques?
0: No sé. Però una esclatassanc te dispararia o no te dispararien? Alerta.
1: Jo vaig dissabte mantenir el súper que en tenen allà de la barca meva, que són agafen ells i ja està.
0: Alerta si anaves a casca de sangs. Sí, alerta sí. Quina paret votau, que no es trobeu qualcú que no us espera.
1: Qualque fornaller per allà.
2: I veig poc, eh? Porquejades!
1: Vinga, i ja acomiadam aquest porquejades, que tinc aquí penjades. Amb un record com sempre que fèiem al final dels programes d'aquesta temporada, un record avui per en Sente, que fa un poc més d'un any que us va deixar i que era un tio, un gran bateria, un agitador cultural i un bon tio, i que vam tenir la sort de tenir-lo a Maquetes, vam fer una xerrada molt guai amb ell ja fa quants anys, a la tercera temporada de Maquetes, i res, avui la cançó per acabar mos la posa en Sente, si no us importa.
0: Gràcies, Sente.
3: Què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Feia temps que tenia ganes de venir i fer la xerrada amb tu.
1: Sí, la darrera vegada, la penúltima que us vam veure, vam estar xerrant més en Lliure, sí. Lliure i nosaltres, però ja vas fer qualque incís, vull dir que ja es va...
3: Sí,
1: ja
3: que...
1: Si m'escava la tragèdia, a veure aquí. Abans de començar, com sempre, posam un tema de l'artista que mos ve a visitar. Escoltam una mica de música, de Ja t'ho diré, un tema que es diu Ei Joan, i per què l'has triat en aquest?
3: Perquè aquest és de la primeríssima època de Ja t'ho diré, que ja l'ensenyàvem aquí a Ciutadella, antes de gravar discos i maquetes, no? I és un dels primers temes, i jo m'agrada molt aquest ritme funkies i això, i aquest és un exemple.
1: Pues res, sense més, anem a posar aquest Ei Joan i seguim xerrant, s'entén?

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

iniciat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: que sa mare que te va parir.
1: El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt, Juliol s'allarga, tot seguit a Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lladone que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han d'assecallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sàpiguen molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com. La distància que has deixat

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer és quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Que van xerrar de males artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre em va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, el vostre podcast de música guapa de Menorca, a Radio Far. Jo som en Pedro i seguim amb aquesta entrevista que vam iniciar la setmana passada amb en Miquel Pasqual d'Huracan, un tio que ha viscut molt i moltes coses rares i moltes coses bones i moltes coses dolentes en el món de la música des de fa més de 50 anys. I res, continuem amb la història d'Huracan, que és un poc història de la música de verbena, de ball, a Menorca. Moltes anècdotes, moltes històries molt interessants, i espero que xaleu tant com a xalejar fent l'entrevista aquesta. A disfrutar!

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Van canviar els músics...
1: Després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll...
0: Correcte.
1: També,
0: sí.
1: I Antoni Jordi Ferriera, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és.
1: Antoni Jordi va durar no molts anys, però quants d'anys, que havien entrat per dos ciutadallencs. I després se'n va Antoni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Naltros.
0: En Dobles també,
1: també va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana bateria, també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat en Naltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, no, s'ha passat bastant de gent.
1: Ha tocat en Dessó, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
0: En Loren
1: i en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Deborah Carter i Som Museu.
0: La Deborah Carter, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia,
1: clar, el grup va passant etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava després de la Deborah Carter. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll us diu que es retira.
0: Okay.
1: I tocava la bateria.
0: Vale.
1: A mitjor, no hi havia cap bateria, ni hi havia ningú. Quan anava a cercar gent de fora, vulguis on de venir a provar, nosaltres provàvem molt després. I és un problema.
0: Sí.
1: És un problema. Ara provem menys, i ara potser...
0: Ja ho tenim provat, ja.
1: Prova aquesta cançó per tal to.
0: Sí.
1: I ja està. Allà, i més o menys...
0: Sí, joder, no fotis tu.
1: No és que facin gaire feina, però després la sabem, ja.
0: Home, després de 50 tacos, tio.
1: Sí, però a aquella època no, havies de... I a més, nosaltres preníem gust i anàvem i pum. Clar, bateria no n'hi ha. Bateria. I que feim, que no feim, que no feim. I m'ho anàvem a Palma una altra vegada, a Musicassa.
0: A Musicassa.
1: I m'ho mostren els pianos aquests que duen bateria.
0: Correcte.
1: Bateria, i ho duen tot. Però bueno,
0: ja començaran a sortir aquest tipus d'instrument. Sí.
1: M'ho mostren un que val 2 milions de peles.
0: Se són 8 solars a...
1: 2 milions de peles. Bueno, això ja era més cap aquí.

0: Sí, sí, sí. Estat al 74,
1: sin dir... Impossible,
0: impossible. Però, doncs, que faim un préstam i el anem pagant, perquè això era així, no era...
1: Sí, sí, no, no, sempre invertint, tio, amb els grups, sí, sí, sí.
0: Bueno, però em van comprar un que va valer 600.000.
1: Déu-n'hi-do. Que era un Yamaha o un...
0: I un Yamaha.
1: Un Yamaha, sempre són els que...
0: I préstam.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això havia de pagar, no, això no es podia... Nosaltres, de fet, ara ja no van anar a casa nostra, no? A casa nostra ja m'ho havien enviat a filar. El compram...
1: Però, bueno, ja teníeu una carrera,
0: bueno,
1: ja teníeu
0: perquè una... Perquè sonàvem i guanyàvem, sí, sí, sí, ja i compram. Que... I saps que... Perquè nosaltres sempre també hem anat guardant, sempre. Nosaltres hem tingut sempre per si hi ha instruments...
1: Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: Rompen. Ha arribat un punt que aquests instruments són... Bueno, ara els instruments quasi tots són meus. Però en temps eren de l'orquestra.
1: Dels grupos, sí, sí, sí, sí. Ala. Aquesta manera de funcionar, sí. Però no hi ha molt de grups que funcionin així, és veritat, que els instruments de cada un són seus.
0: Manera vale. De funcionar. Però en altres principis no, també funcionàvem així, cada un tenia el seu
1: instrument. Cada un tenia el seu, sí.
0: Però clar,
1: sí,
0: que passava, no sé, el baixista té un baix bo,
1: sí,
0: que li dura sa vida. Una guitarra bona dura sa vida.
1: Dura sa vida, sí, sí, sí, sí.
0: Els pianos, que és quan mos van fotre dins aquesta...
1: Ja, aquesta voràgine, l'has d'anar renovant.
0: De pianos.
1: Sí, sí, sí, sí, l'has de renovar.
0: Era mai acabar.
1: Sí.
0: Era mai acabar.
1: Són cert.
0: Aquest no fa 6 mesos que el tenien.
1: Sí.
0: I en Paco, que el coneixes?
1: Sí.
0: Més que
1: un
0: jo.
1: Un poc.
0: Me diu, ara surt un Roland.
1: Sí.
0: Un teclat Roland, diu, és una... de ritmes que voltes en preu. Dic, oi, nosaltres hem comprat aquest fa 3 dies, sí, o? Me diu, oh, però aquest això... Clar, tu, el duo...
1: Sí.
0: Que després ja hi havia...
1: Ja te tenia aquí,
0: el duo... Sí. El anem a veure...
1: Sí.
0: I era un teclat, no era un, allò encara era, allò era un or, allò era un moble.
1: Sí, sí, sí, sí, era un moble.
0: És de Yamaha, era un moble.
1: Correcte.
0: Aquest és un teclat. Sí, sí. I sona el doble de bé, molt més real.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: molt
1: sí,
0: més
1: sí,
0: real. Dic, tio, en Pere dic que l'hem de comprar. Diu, uau, que encara devem saldre. Com sona això? En Pere era reaci a comprar coses.
1: Jo amb un micro tinc que tenir i canyes per sacs.
0: I ho van comprar.
1: Ostres, que bona. Sí, sí, sí, no, clar, quan t'has dins aquest tipus de producte que són...
0: I clar, i el problema és el test pianista.
1: Sí.
0: I nosaltres van arribar a un punt que van dir, ara és només que comprem, seran dels grups.
1: Són dels grups i...
0: I s'ha acabat l'història. Bueno, anaven com una cosa i dels grups. I així mos posàvem en història de no dur bateria.
1: De no dur bateria, sí, sí, sí.
0: Això va ser centrada nostra. Duen baixista,
1: sí,
0: però no duen bateria.
1: No hi ha bateria.
0: Nosaltres, senzillament, això, agafàvem un ritme que mos agradava, sí, perquè allò era bastant senzill. Avui en dia no, avui en dia jo faig molta feina.
1: Va, sí, sí, sí, ja es nota.
0: Molta feina. No dic que estigui ben feta, però hi faig molta feina.
1: T'hi tires hores,
0: perquè
1: home,
0: sonin.
1: Sí, sí, sí.
0: M'hi tiro hores. Aquella època agafava un ritme que t'agradava, el vies de... el gravaves, tenies,
1: sí, sí, sí, sí,
0: tenies un programa, li posaves el nom de la cançó,
1: sí,
0: i tu
1: sí,
0: quan
1: sí,
0: anaves allà, no te fa la cançó, perquè nosaltres no hem tocat
1: sí,
0: mai en MIDI files. Jo, MIDI files no m'agraden.
1: Vale.
0: Jo no hi vull tocar. Ara sí que tocam
1: sí,
0: en...
1: Amb un ritme...
0: Amb un ritme sí, gravat, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, ritme... Ara allò, si no fa res, sempre si fas una nota, no fa cap més, no?
1: Sí, sí, sí,
0: tu
1: sí, sí,
0: has de sonar la
1: sí, sí,
0: cançó.
1: Efectivament.
0: Que és el que, bueno, tu ho saps.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I jo això m'agrada, perquè jo almenys son la cançó. Més bé, més malament, que
1: ja,
0: però jo la son. Jo no poso allà pitch i me sona la cançó.
1: I sona la cançó, que és el que potser hi ha gent que es pensa que...
0: Bueno,
1: que...
0: Sí, no, això nosaltres no ho fem.
1: Sí, sí, sí,
0: i ara
1: sí,
0: que duim el baixista, nosaltres en duim molt d'anys, el baixista en cinc.
1: Sí.
0: El baixista.
1: Sí, sí, sí.
0: I jo m'agrada més que hi hagi baixista.
1: Sí.
0: Sot la veritat, li, bueno, li dona alguna cosa.
1: Uh-huh.
0: I més ara, avui en dia les bateries estan molt bé, ben logrades,
1: sí,
0: i si tu és un baixista, que ara han agafat en Bep, en Bep Camps, que, bueno, com que,
1: una
0: clar,
1: llegenda,
0: a
1: tota l'edat sí,
0: nostra,
1: sí,
0: bon, poc més bé, encara és en Bep, que fan viejas glòries,
1: sí,
0: però mos divertim.
1: Clar.
0: Bueno, tornem a lo que érem.
1: Sí, sí, sí, però, sí, sí,
0: pues,
1: sí,
0: entram aquí en aquesta voràgine de pianos.
1: Sí, sí, sí.
0: Que això és un món mai acabar.
1: ja ho sé, jo també.
0: Això per qui no sí, ho coneix, sí, sí, però és un món mai acabar. Perquè sempre treuen coses, cap de 3 o 4 anys te'n treu una cosa. Jo
1: ja
0: n'he tingut molts i qualcun... Tens 5 o 6, eh?
1: Segur,
0: jo m'ho
1: crec.
0: No els de banc, els de guard, els de tenc. Podria vendre qualcun, però els de tenc. I bueno, i això de cada vegada anar... I sempre, i clar, després arriba un punt que passant tants anys quedant 4... En Rudi... Ah, en Rudi comença en l'any 85.
1: Uh-huh.
0: Com coneixem en Rudi? També
1: sí, tio, sí, sí, això també vull
0: com saber. Coneixem en Rudi? L'any 85...
1: No en surt en Rudi.
0: És migjorn... Ah, veurem pot d'aigua.
1: Bé,
0: a migjorn es fa Sant Miquel per primera vegada en cavalls.
1: El 85?
0: Sí.
1: És la primera vegada que fa Sant Miquel en cavalls. Mira.
0: Si l'havien fet el 30 o el 24, ja, no tinc ni idea.
1: Ja, ja, no crec.
0: Però, el que jo recordi, es fa el 86.
1: I es fa com es fa ara amb un grup de joves?
0: Ben igual.
1: Ostres,
0: es fa d'aquesta manera.
1: Vale.
0: Però hi ha un problema. La banda no vol sonar.
1: Ai.
0: No vol sonar.
1: Putes.
0: Perquè no pensis que els cavalls no van agradar a tothom.
1: Ja.
0: Fer cavalls.
1: Ja, bueno, sí. Les coses
0: bueno,
1: sempre
0: com de... sempre, polèmiques.
1: Mitjor, bueno, ja fa tant tio, anys, mitjor,
0: com
1: sempre
0: ja
1: igual.
0: Tant, com que ja fa tant d'anys, sí. Del 85, són 40 que n'han passat.
1: Ja, ja.
0: Vale. Però clar, nosaltres també eren joves, pitos i falta, i venen i mos diuen. Nosaltres havíem tocat ja el Jaleo a Sant Nicolau.
1: Huracán, el Jaleo a Sant Nicolau. Sí,
0: damunt
1: sí,
0: un remolc. De tractor. Això ho hem fet nosaltres.
1: Un remolc, eh?
0: Damunt un remolc de
1: aquest estiu vaig fer un remolc de tractor. No ho havia fet mai, encara. Una festa privada, bueno, una cosa super loca, tio, va ser en plan. Mira, ja puc tachar la llista. Vosaltres el 85 ja anava.
0: Sí, ja ho havíem fet, ja ho havíem fet antes a Sant Nicolau.
1: Que bona.
0: Sí. I resulta que clar, nosaltres també eren joves, mos ho diuen, clar que sí, vosaltres que tocaria el Jaleo, clar, nosaltres l'únic que no podem fer és passar carrers, perquè des d'instrument no ho podem moure.
1: Efectivament, no
0: però, Jaleo, clar que sí, home, i, vale, idò, ho direm a els músics joves, van qui vol venir.
1: Vale.
0: I van venir 4 o 5, no? Morete, tant sigui, va venir.
1: També, joder, sí, sí.
0: Sonaven la banda, Morete, trompeta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ben Rudi.
1: En Rudi.
0: Que no sabien ni qui era, nosaltres. Bueno, venen... No, res, 4 o 5, no va bé. En Colau, em sembla que també va venir, Saxo. Pensa que en Colau va estar en altre, l'any 81 i 82, dos o tres anys,
1: sí, sí,
0: va venir a fer festes de poble.
1: Que bo.
0: Sí, perquè nosaltres tenim fotos.
1: Un altre, sí.
0: Colau va estar en altre, el que tocava Saxo, no cantava. Tocava només Saxo. Jo em sembla que tu ho va comentar un poc a tu. No?
1: Sí. Bé,
0: i aquí també va venir en Colau, bé, en Pere també Saxo... I m'ho posàvem a provar Jaleo, que nosaltres encara, en aquella època, hi havia bateria, hi havia Toni.
1: Vale, vale, vale.
0: I provàvem a Prada del Rei, a la caseta, diré, del meu sogre, perquè en
1: sí,
0: serà el meu sogre tota la vida. I a la caseta allà, allà hi havia llum, i nosaltres provàvem allà, l'Huracán provava allà, en aquesta època ja, havien canviat, i venen aquests músics, pam, pam, pam, i el dissabte, Jaleo, Verbena, els vam fer tot. Jaleo, un èxit.
1: Jaleo i Verbena.
0: Verbena, després vam fer tot.
1: I diria una sotel entremig encara.
0: I tot, així que vam anar a sotel el dissabte.
1: Ai, que bona. I
0: es diu menja, jo crec que era, no vull dir tots,
1: sí?
0: Però quasi tots de la banda van tocar Jaleo.
1: Vam voler pujar a fer Jaleo. Mira que bona, que bona, que bona.
0: I diria un quart de nos, però no has de dir.
1: És igual.
0: Va passar 40 anys, però és igual. Quasi tots de la banda eren allà que estava. Per tant, així van conèixer en Rudi.
1: En Rudi.
0: I nosaltres, jo en Pere, vam, nosaltres aquí passàvem una mala època.
1: Perquè, perdona, en Rudi tocava un altre instrument de vent?
0: Sí.
1: Que tocava ell?
0: Ell tocava el fliscorn.
1: El fliscorn, sí.
0: És com una trompeta.
1: Sí, és diferent.
0: Té alguna cosa i sonava la banda de Ciutadella.
1: Sí.
0: I existiu, quan que venia amb els senyors...
1: Vale.
0: De... D'aquí, ell estava de... Ell el van fer dos senyors, com a mayordomo d'aquest tipus.
1: Sí.
0: I a Ciutadella, el senyor estava tots anys a Ciutadella, i fa tres mesos, insistiu, aquí en el primer lloc, que neguen de cap a que diuen aquí, a la Font Redona.
1: La Font Redona, ok.
0: I tocaven la banda de migjorn.
1: Vale.
0: I en la banda de Ciutadella.
1: Ok.
0: Tocava,
1: I si el vau...
0: Tocava un poquet de guitarrata,
1: sí.
0: I piano.
1: Vale. Ja el tocava.
0: Té cinc cursos, o quatre o cinc cursos provats en aquella època.
1: Vale.
0: Per lliure, s'anava a examinar i provava.
1: I provava, que bo.
0: Nosaltres el coneixem, i jo dic en Pere, perquè sempre solia ser en Pere i jo, dic, escolta, perquè passàvem una mala època.
1: Es va deixar, no sé
0: però
1: què.
0: No era mala època de mal ambient, no.
1: Ja.
0: És que m'ho anàvem... No disfrutàvem i pensàvem que no fèiem ja... el que tocava fer un poc per fer festes, vale. I tot això.
1: Bueno, sí, que m'ho tenc un poc en 34...
0: Pensa que hi havia piano, bueno, hi havia bateria, encara.
1: Sí.
0: I li deim, en Rudi, i ell va dir que sí, tot d'una. Li cercàvem una feina a Sant Tomàs, i va deixar els senyors,
1: però no se'm va donar cant, tio. Va anar
0: en Cito del Bar...
1: Sí, aquella època.
0: I...
1: Ai, que bon.
0: I quedàvem, i bé, en Rudi, va embaratar. Amb en Pere, ell, aquell Friscorn i Saxo, fan qualque cançó primer i segon,
1: vale.
0: Coses d'aquestes així.
1: Que guai.
0: I fèiem 5 anys seguits de tocar els divendres en el Hamilton del Castell.
1: En el Hamilton del Castell, vale. Ostres.
0: 5 anys, tot, tot l'any.
1: Tot... Què vols dir?
0: Tot l'any, els divendres.
1: Tot... Cada divendres de tot l'any.
0: Cada divendres,
1: ostres,
0: tot l'any.
1: Vale, vale.
0: I aquí hi entrava. Aquí hi entrava. Perquè nosaltres ja hi sonaven sense ell.
1: Sí.
0: Havien començat ja a tocar aquí, però ens faltava el que
1: ens faltava una coseta, sí. Sí.
0: I vam fer 5 anys seguits, tal vegada amb ell només en van fer 3, bueno, però ja en duen 2 o una cosa així, però 5 anys van fer
1: 5 anys ja.
0: El director, este que estava en Migjorn aquí, bueno, ara no sé què li diuen, però en Sebastià li diuen, era de Ciutadella, està casat a Migjorn,
1: sí.
0: Estava, saps què vull dir?
1: Crec que sí, crec que sí.
0: Ja, ja, o sigui,
1: sí, també, sí, ja, tio, ja, estic xerrant amb mogollon de gent
0: que jo no hi ha. I, però allà fèiem de tot nosaltres després, érem com el grup d'allà, perquè Carnaval,
1: Tot el
0: que organitzava, i com aquell home organitzava moltes coses.
1: Que guai.
0: I cada divendres.
1: Cada divendres
0: per estrangers. En Cibern estava obert, aquell hotel.
1: Sí, estava obert tots els anys.
0: I aquí. Fins al 98,
1: sí.
0: Que el 98 nosaltres, ja havíem anat diverses vegades, però no hi passava res. El 98 nosaltres anàvem en el Club Marítim a la boda d'en Paco Mercadal i la Tatalla.
1: Vale. El Club Marítim.
0: El Club Marítim. Però en Cim us diu que ell, aquella setmana, no hi serà. Que serà, tenia alguna cosa, vacacions, sí, sí. Bueno, no? Cosa, i... Ostres, nosaltres, però sols... Teníem molt de compromís, perquè ells mos agafaven, perquè anàvem...
1: Sí, a Sant Tomàs i tal.
0: Bueno, i sí, sa mare li agradava molt, se'l sigui, també. Bé, nosaltres dèiem, bueno, pues, ja veurem què feim. Bé, vam pitjar el botó. I vam tornar amb els baix.
1: Amb els baix, sí.
0: La boda, la vam fer 3.
1: Mira,
0: sí. No, en Rudi també hi era.
1: En Rudi també hi era, sí.
0: Rudi, Pere, clar que sí, en Rudi, en Pere i jo.
1: Clar.
0: Tres, perquè en Moll ja s'havia retirat.
1: Sí.
0: Ja duem, aquí ja duem el piano. Te conta això perquè nosaltres, d'aquesta boda,
1: sí.
0: Ahir vam fer 12 anys en el Club Marítim.
1: Ole, joder.
0: O sigui, fèiem aquesta boda, és per això que la nombren, aquesta
1: sí,
0: boda.
1: Sí.
0: El Lázaro, que nosaltres no el coneixíem de res, després me crida un dia i me diu, a veure, ahir... M'ho demana, no sé si en Tatai o se me diu, hi ha una senyora que li va agradar molt i mos vol contratar.
1: Sí.
0: I mos contrata una altra senyora per anar allà.
1: Sí.
0: I després, a partir de la segona vegada, va ser en Lázaro que va anar allà i va dir, diu, us interessa venir aquí, que jo mos cridi i mos tingui I jo li vaig dir, encantat, dic, només volem una cosa. I quan venim, si venim hem de sopar o si el dinar hem de dinar. Vaig dir, esto no hi ha ningú problema, però em fotre de dinar.
1: Fins
0: al 95,
1: sí.
0: Que s'inaugura la Minerva.
1: Vale.
0: La Minerva. Però en el Club Marítim coneixem la Débora.
1: Vale. La Débora Carter, sí.
0: Si vols saber coses, perquè clar, jo em sap moltes coses, però...
1: Bé està, anem xerrant, ja.
0: No puc contar, és que si ho hagués de contar.
1: Sí, ja tinc quasi una hora, tio, xerrant.
0: La Débora, com la coneixem? Doncs la coneixem en el Club Marítim, ella i en Marc. En Marc no ha dit l'apellido perquè Sandel, des d'aquest, és molt mal de... És un apellido de per allà dalt.
1: Vale, però no ho sé.
0: En Marc era l'home i ella. Nosaltres vam muntar un cap d'any... a les 5 del capvespre, anem allà, muntam, és Club Marítim, això. I ve en Lázaro i em diu, en els descansos, nosaltres quasi no mos deixava ni descansar,
1: sí.
0: Però he duit una parada i tocaran, i així mos descansar, bueno... Dic, perfecte.
1: Sí,
0: dic, molt bé. Diu, però m'agradaria que ella cantàs amb altres. Dic, tio,
1: però...
0: a les 5 del capvespre, a les 6, cantar una dona que no saben ni qui és.
1: Ni qui és,
0: altres cançons que fèiem el que fèiem.
1: Sí.
0: No, però... Bueno, cuando venga lo presentaré, mos diu, xerava en castellà. Saps? Bé, riben, mos de presenta,
1: sí.
0: I nosaltres, i ella mos diu... Què sonau, guam? Mostra'm el repertori, em diu, perquè...
1: Sí.
0: Vaig xerrar jo amb ella, dic, mostra'm el repertori. Jo, és que ho duu apuntat, de dues a llibreta, el diu, vale, tocau aquesta. No sé, Estranyos en la noche.
1: Sí.
0: Després, 3 o 4, que m'ha dit New York, no sé què. Tot ho va cantar.
1: Sí, eh?
0: Tio,
1: i en Pere ja està...
0: Tocàvem Hey Jude, també, dels Beatles.
1: Ole,
0: I nosaltres la tocàvem, perquè en Pere la feia sonada, m'assembla. I clar, allò, i la tornàvem un poc amunt, saps? Allò, quan fa la,
1: se
0: me'n munta.
1: Sí.
0: Però tot ho va escatar. Ole. I va cantar, quan nosaltres començàvem, ells van fer poc, després nosaltres quan van tornar, va venir i va cantar nosaltres.
1: Vale.
0: Em foten una xalada. No, en Pere, ja saps que en Pere no és gens...
1: No, sí, és tot el contrari.
0: Bueno, van quedar encantats. Jo vaig fer molt... Jo vaig... jo hi vaig fer molta amistat. I ells sí, vivien en sí. un barco. Estaven en un barco.
1: Sí.
0: I per xerrar amb ells,
1: sí.
0: estaven davant els 225, que va pescar ara si el Porto. Pesquera els 225, el restaurant aquest.
1: Sí, sí, sí.
0: I vius de telefonar allà i ells es diuen...
1: El Porto es posin un crit.
0: El Porto no ho era. No?
1: Bueno,
0: sí. I si ho era, no ho sé. Allà d'hora. Sí, sí. I jo li dic a en Pere, volta tu. El mateix que va fer sí, amb Rudi, dic, que, perquè jo vaig anar amb ells i dic, vosaltres dos... Aquí m'ho forrareu de feina. No sí, faltarà res de feina. Ja, ja, ja. Ja nosaltres coneixíem el mercat.
1: Ja.
0: I telefon, i es diu per quedar. I diu, sí, ven al barco, no sé què. I ven al barco. I es diu, vaig brindar per sonar en alto. I m'han dit que sí, tot dura.
1: Sí, eh? I era tots els bolos o fa algunes...
0: Només fan festes.
1: Festes, vale.
0: Fem qualque cosa per Club Marítim.
1: Vale.
0: I festes de poble.
1: Jo me'n recordo un blanc i negre, jo era petit.
0: El blanc i negre... La
1: Palmera. La
0: Palmera.
1: I ara... Hòstia, hòstia.
0: Que el van gravar, precisament el tenim gravat.
1: Vale, mira.
0: Vaig pensar que el tenim...
1: Gravat en
0: gravat ràdio. Bastant bé, dins, entre les càmeres...
1: En vídeo, eh?
0: En vídeo, vale. En vídeo, música, però... entre les càmeres, allò... Bueno, per l'època que era...
1: Joder.
0: Ja no era fàcil fer això. I es diu, vaig dir... I van dir que sí. No sé si van fer tres estius aquí, no en van fer més, no?
1: Sí,
0: I els tres estius vam estar...
1: Vam estar junts, sí,
0: de fet,
1: sí.
0: Ara va estar prop de venir en el 50 aniversari.
1: Ostres!
0: Però estava tocant a un creuer.
1: A un creuer, eh?
0: A un creuer. I no va poder venir, però crec que hagués vingut, perquè van xerrar i li va...
1: Que guai, que encara tinguis relació amb ell i tal.
0: Sí, tinc relació amb ell. Sí, molt bé. I bona, això.
1: Que guai.
0: I allò va ser un altre món també per nosaltres. Vam reviscular amb ells dos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I després sempre pensaven que festes de poble quedàvem un poc curts.
1: Uh-huh.
0: I és quan ve en Popi i el Loren.
1: En
0: els puestos d'ells dos.
1: Això també és en els anys...
0: Això, ells van estar aquí el 90 i poca cosa. 91, 92...
1: Sí, no?
0: Això
1: sí, sí.
0: És així, més o menys. Ara no m'hagis dit si vam fer dos o tres anys, però no em van fer més de tres, seguríssim.
1: Jo era petit, jo encara no tocava la guitarra ni res.
0: Era damunt principis dels 90.
1: Vale,
0: sí, sí. Ho asseguraria.
1: Sí,
0: un, dos, tres, quatre,
1: vaig dir,
0: 90.
1: Vale.
0: I després entren en Popi i en Popi i en...
1: I en Loren.
0: I en Loren.
1: Vale. I en Popi es queda i en Loren... Bueno, pues,
0: sí, però en Loren va acabar antes, eh?
1: Sí,
0: Loren tenia... Antes, perquè nosaltres... Pensa que també més enrere va sonar en Pere Marí...
1: També, sí.
0: Aquesta gent van ser músics que van passar quan nosaltres vinc de Mester Reforços i fan coses d'aquestes. Sempre festes de poble, mos agradava ser un quart més.
1: Sí, després més van agafar els vents, també, aquestes coses.
0: I a partir de després, el Loren no, i van agafar els vents, 10 o 12 anys de vents, també, no
1: particular. Sí,
0: o sigui que m'entens. I després, bueno, pues van quedar un poc fixos els quatre que han durat més, jo crec que sempre han estat en cinc, en Pere, en Rudi i jo. Això va ser el més.
1: Sí.
0: I després Pere es volia retirar, hi va haver poc les històries.
1: Sí, no deu deixar.
0: I en Pere estava ben decidit de retirar-se. Va passar una cosa molt curiosa, perquè ell va dir, no, jo he acabat. I dic, vale, però nosaltres dic, farem un tipus trio.
1: Sí.
0: Més senzilla, res de festes, ni coses d'aquestes, ni pararem el baix i no farem.
1: Sí, sí.
0: I ho dic en Popi, en Popi ja no cantava, no venien nosaltres, ja fa com perquè també eren quatre només. I...
1: Ja.
0: Ara, això sí, va ser l'època, les meves festes també en feien, perquè en Nadébora vam fer moltes festes, això
1: sí.
0: És la veritat.
1: Sí.
0: També anava, fa anys que anaves a tots els pobles, menys Ciutadella, i un any vam fer Ciutadella, un dilluns.
1: Un dilluns de què?
0: He fet un dilluns de Sant Joan.
1: Bueno, sí, clar, són l'únic dia que fan,
0: un
1: eh?
0: Un dilluns.
1: Sí.
0: En la meva vida.
1: Que sí, no, perquè allà...
0: De festes, però ja se'm van callar els dissabts.
1: Allà, no volen.
0: Però
1: no
0: volen. Un dilluns, un any, allà dalt el passeig de Sant Nicolau, dalt de
1: sí,
0: tot.
1: Sí, dalt de tot, sí.
0: Allà
1: sí.
0: Van tocar.
1: Allà els podíem fer
0: allà
1: un dia,
0: sí. I me'n venen record.
1: Sí.
0: Un ball que no, tampoc no pensis no va ser molta cosa.
1: Ja,
0: no?
1: Perquè... jo també n'he fet una, eh? Aquests, no. Tampoc va ser cap
0: no, jo dic... Les veritats que surin, sí, i ja s'ha acabat, sí, i no ja passa res. Allà, les festes no són de verbenes, i ja està.
1: No, ja està.
0: I punto. I aquí... Ara ja xerrava i no sé si m'he perdut una miqueta.
1: Bueno, estem xerrant pues, de so, desvent, de l'època d'ara, també.
0: Sí. I després en Popi, un altre surt una primera actuació que havien de fer en Popi, en Rudi i jo.
1: Vale.
0: M'ho surt la primera actuació a Fornells. Nosaltres anàvem molt a Fornells després, un carnaval.
1: Carnaval a Fornells.
0: I en Popi ve la setmana antes i em diu, m'acaben de cridar a l'hospital, no els havien d'anar dissabte. M'acaben de cridar a l'hospital que és divendres, m'han de parar de menisco. Ell esperava, estava fa 3 mesos que esperava,
1: sí.
0: De menisco. Diu, ara no els puc dir que no. Dic, ja. Fa 3 mesos que esperi, ja, i vaig coix. Oi, vale, dic, idò, que, home, el primer, no m'ho hem de fer. Dic, però no sé com ho resoldrem. Vaig a veure en Pere, dic, escolta, podries venir a cantar.
1: Ajuda.
0: Dic, tu, fins al cap.
1: Ja ho saps,
0: fa 2 mesos que es dic que no podries venir. I això, va, vindré, això. Va venir i després dic, ja pots quedar. I va estar reàcio, però va quedar. I va quedar amb els dos cantants, en Rudi i jo. Molt d'anys. Nosaltres, te diré una cosa, molts de dissabtes, però som benzin encara.
1: Sí.
0: Fem una boda al migdia.
1: Sí.
0: En el Club Marítim.
1: El Club Marítim.
0: Dinàvem allà, eren com a senyorotis, eh?
1: Sí.
0: A les 7. Nosaltres dèiem, a la migdia, a les 7:30 hem d'haver acabat.
1: Sí.
0: 7:30, sí.
1: Sets.
0: Desmuntàvem Sant Tomàs.
1: Sant Tomàs.
0: Hotel. Tornàvem a desmuntar, on anàvem cap a Mó, tornàvem a muntar, una altra boda.
1: Joder, 3 bolos, eh? Triplet, joder, tio.
0: Exacte. Però això...
1: Uf.
0: Això...
1: Molt de dies, eh?
0: Molts de dissabtes.
1: Ja, veus. No. Tenia unes taules, ja veus.
0: Ara m'ho fotíem un dinar i un sopar bo. Però anàvem com a locos.
1: Ostres, sí.
0: I en Pere... Però hi havia en Popi aquí.
1: Sí. Bueno, bé, però una feinada, tio. Una punyetera feinada, Déu-n'hi-do. I que ja teníeu certa edat, també.
0: Sí. Bueno, després passant el temps, amb els buf, ens ho vam passar molt bé.
1: També, sí. També és època...
0: En Litus, en Fumata, en Néctor...
1: Néctor també, vaja, bé.
0: Tots són músics, eh?
1: Sí.
0: I nosaltres amb aquests músics... Però va arribar un punt que, clar... en saben massa i no proven i treuen un paper i sonen i nosaltres havien de provar més amb ells i aquí teníem problemes, bueno, perquè ells, clar, venir tant nagui, sí, però clar, han dit estem una feinada,
1: l'escola de música
0: i van xerrar i mos vam entendre i van pensar això ho hem de...
1: I
0: un any o dos només va venir Néctor i nagui,
1: sí.
0: Teníem amb ells dos també feien coses i
1: que guai.
0: I així, fins que, bueno, no els han celebrat els 20 anys, sí, els 25, els 30, els 45 no els vam poder celebrar per la pandèmia.
1: Per la pandèmia, però bueno, bé.
0: Però l'any de la pandèmia vam tocar, també. Vam tocar el carnaval.
1: El carnaval, clar, antes de...
0: Antes de la pandèmia.
1: Sí, bueno, clar, nosaltres també.
0: Perquè si no, seria l'únic any amb els 70, amb els 50, que no hauria
1: sonat. Que no hauria sonat.
0: Però van sonar.
1: Van sonar, sí.
0: Van sonar, sí. I jo me'n record que era Milán, darrere feina de sabates.
1: Sí.
0: I jo venia el divendres a posta perquè el dilluns, després era el dilluns que fèiem el blanc i negre.
1: El blanc i negre, sí.
0: Però no sé si havien de sonar el dissabte una cosa, és igual. I jo el divendres vaig tornar.
1: Sí.
0: Torn el divendres i el dissabte diuen que han tancat Milán per la puta pandèmia, però va començar per allà.
1: Sí, bueno, sí. Jo era a Estocolm, a Suècia, antes de la pandèmia, acaba una cosina meva que és un poc... Bueno, només de major, i per el paranoi, que això veuràs. Dic, ja, no diguis tonteries, saps? I vaig tornar, Sí, també sempre un cop que tenia un balonet sabó i en Vila, no, has de venir a sonar. Dic, que no, venc, tio, que el mateix dissabte. Dic, que no vull ser jo, això és darrer que toqui a Menorca, antes de que m'ho estanquin. No, sí, no. Sí. Ja veus.
0: Pues va, sí, aquell any encara van tocar.
1: Encara va tocar. També, és en aquesta, no sé, no recordo quin any exactament, però ho fan pregoners de migjorn, també, que també devia ser molt especial.
0: Sí, hem estat els pregoners de Sant Climent. De migjorn,
1: sí.
0: A migjorn us va fer molta il·lusió,
1: sí, eh?
0: però bueno, il·lusió, però també és un...
1: No és el mateix, posant escenaris,
0: no té res a veure.
1: Que darrere un teclat.
0: El que ja havíem fet Sant Climent, i Sant Climent, ja veus, nosaltres no ho som de Sant Climent, però...
1: Ja, però vos estimem molt allà.
0: Sí, és un poble que també molt estimàvem nosaltres, ens ho vam passar molt bé, i després van dir que no a Cal Emporter.
1: A Cal Emporter vos volíem fer...
0: També hi anava molt.
1: Sí, eh?
0: Hi anava molt, també, les festes de Cal Emporter.
1: Les festes de Cal Emporter.
0: I es van dir que no, perquè havíem fet Sant Climent i va ser Sant Venidor i en Pere...
1: A Cal Emporter també havia de fer en anglès el discurs, eh? Això ja seria complicat.
0: Allà van dir que no. Ara en tenim una de bona de Cal Emporter, un any, que ens va agafar una tormenta...
1: Ostres.
0: I va fotre un xiringuito a 100 passes nostres.
1: Què dius?
0: El va deixar un munt de... Un xiringuito d'aquest de tiros.
1: Sí?
0: El va deixar un munt de llenya.
1: Ostres.
0: Però...
1: Sí o no? Uf, quina collona, tio.
0: Un dia li demanes a en Toni Febrer que te'n recordes de...
1: Sí?
0: De Cal Emporter?
1: Ah, vale.
0: Demana-li.
1: T'ho demanaré.
0: El Huracán.
1: Vale, ok.
0: Ells es van posar, hi havia un partit mitjorners que havien vingut, els havien sonat a l'hotel.
1: Les
0: festes, dissabte van sonar a l'hotel, però m'ho anàvem allà.
1: Sí.
0: Tot allò, llamps.
1: Ja, ostres.
0: Però nosaltres muntàvem, perquè nosaltres després duem equip gros també, eh?
1: Sí, clar.
0: Jo, de les anades i vingudes d'equipos grossos en tres furgonetes que nosaltres teníem, nosaltres quatre...
1: Déu-n'hi-do.
0: Això era...
1: Sí, sí.
0: L'equip de cime aquell, saps? El tens un equip que va fer cime de dos de greus, un subgreu
1: sí,
0: i un estropat.
1: Sí.
0: Allò ho van comprar en altres.
1: Sí, no l'he vist, però...
0: Tres etapes de potència, allà dues... Allà no hi havia qui ho traginés.
1: Ja,
0: i acaba en porter... Hi havia els mitjorners,
1: sí.
0: I nosaltres arribem allà a muntar i començàvem a sonar.
1: Sí.
0: I es pot, i al cap d'una estona, mitja hora, es pot fer gotes grosses, que sí. Han agafat un plàstic i gotes d'aquestes grossotes, i els mitjorners es foten tots davall
1: l'escenari.
0: I cantava tothom, i nosaltres ens mostapam, ens agafam fort amb el plàstic,
1: sí.
0: Però ell no va cantar ningú, no?
1: Sí,
0: Ses de sones de... Ses bolles aquestes de granizo, que
1: sí, diuen, de pedra, sí.
0: Pedra,
1: sí.
0: Això eren com a...
1: Uf, quina... A...
0: Tots, nosaltres, tots, van tenir les escanes, tot cops.
1: Bolots, ja. Tio, ja.
0: I assustats, que vam arribar a estar. Aquí
1: ja,
0: estar,
1: ja, ja.
0: Vam estar assustats,
1: ja.
0: Perquè allò, nosaltres ens pensàvem que... I després, quan van acabar, un poc més avall, o arriben un poc més amunt, no sé què hagués passat, hi hagués poca desgràcia.
1: Sí,
0: era per veure com havia quedat el xiringuito aquell.
1: Uau.
0: Va passar un cap de fibló allà, bueno, el que fa...
1: Sí.
0: Les festes d'allà.
1: Ja, no, que són...
0: Aquesta vegada va anar gros.
1: Uau, i anècdota.
0: I ja ho saps, no,
1: sí.
0: Anècdotes.
1: Sí, teniu... No, ha estat una xarxa bastant llarga. Jo no sé si farem una part o dos de sol. Ja,
0: festes.
1: Ja ho veuré.
0: També fan els dies d'esturista.
1: Els dies d'esturista o què és?
0: Els hotels cada any fan els dies d'esturista.
1: Que no és cada dia, els dies d'esturista?
0: No, però fan un vespre.
1: Ah.
0: La temporada,
1: sí.
0: Que li donen el dia del turista, i allò s'armava una de bona.
1: Ah, sí, vale.
0: Estic xerrant també de l'any 75, 74.
1: El dia del turista.
0: Bueno.
1: Clar, és que no m'ho puc imaginar, el que tu has vist dins el món nostre, que és el meu, tu anar a tocar per hotels, anar a organitzacions i tal.
0: El que vosaltres feis, jo ho veig, el vostre, quan... Tu vas de Pink Floyd,
1: sí.
0: Això té nivell.
1: Bueno.
0: Vale, sí.
1: Sí que en té.
0: I jo veig el que nosaltres fem l'any 74 i 75, en quatre trastos,
1: ja.
0: El que els va passar als Beatles, que la gent se'ls demenjava,
1: sí.
0: No tenien equip.
1: Sí.
0: Això és la realitat, dels Beatles.
1: Total.
0: Això,
1: sí.
0: És molt pura sonar. Suposo que es van retirar. No sé, perquè es van desfer.
1: Bueno, sí, però
0: no es desentien.
1: Sí.
0: És el que diuen, jo, no sé.
1: Bueno, les gravacions dels darrers concerts seus, i que no estan tocant la mateixa cançó, quasi. Saps, perquè no es sentien en plan, llavors ni creia ni que estic tocant. Sí. No, bueno, el que jo vaig fer aquest podcast, que he fet les entrevistes que he fet, que ja he tingut a tu, però he tingut els Láser, he tingut els Voltios, també.
0: Són vegades que han sonat nosaltres amb el Láser.
1: Ja, el grup, bueno, en Colau també, que és un altre, que és... Bueno, perquè nosaltres...
0: Urco,
1: també.
0: Siboney, Láser...
1: També Siboney, sí, ja t'he dit. Bueno, és un camí que Valtor va començar, o vau seguir des d'allà... Bueno, sí, va començar, perquè de Valtor ningú tocava hotels, o potser sí. Perquè nosaltres seguíem aquest camí, bueno, ja que sé, pues, sí, perquè nosaltres corregàvem, Valtor vau caminar, vull dir que...
0: Sí, clar, nosaltres... En part ha estat un poc pioners de
1: sí?
0: el que passa que a nosaltres, per això, el que ens ha faltat és estudiar.
1: Bueno,
0: estudiar.
1: Sí, està clar, però no.
0: Està clar.
1: És el que m'ha de... Bueno, l'Àsser Modern, en plan, joder, és que vosaltres ho teniu molt fàcil. I
0: bueno,
1: pensaves, pot sí que
0: més
1: sí,
0: fàcil
1: tenim,
0: que nosaltres, sí, perquè si nosaltres millor a Menorca no podries comprar instruments.
1: Sí.
0: Imagina't tu.
1: Ja, és que no podies ni comprar instruments ni
0: un instrument. Podries comprar una guitarra espanyola, aquell home que venia llibres de segona mà i TVOs. Jo m'encantava anar aquell home de TVOs. Canviàvem els TVOs vells i en duen de vells.
1: Sí.
0: Perquè tot era vell. I aquell home venia guitarra, jo acabava que anava allà...
1: Figurat, això és una altra.
0: Jo, però és que li van comprar d'allà la guitarra, una guitarra espanyola.
1: Sí, guitarra espanyola.
0: Vale? Però guitarra elèctrica, llavors... Jo tenc un llibre... No he pensat a dubtar-lo, t'hauria d'haver duit. Tenc un llibre també de l'any 72 o 3, sí, d'instruments.
1: Ah, ole, ole, un catàleg.
0: Sí,
1: que guai, un catàleg. Ho vull veure. Que el dia m'has de mostrar.
0: El tenc també, ho guardo també. Clar, pues... jo guardo moltes coses perquè...
1: No, mica fas, tio.
0: Som de guardar. Home, un dia ho tirarà tothom, ho tiraran, però és igual. Jo m'agrada això.
1: Bueno, tio, no ho sé, algun de fer amb aquestes coses. Són coses...
0: Són coses de 55 anys, sí. 50 anys, dins el món de la música, a Menorca...
1: I fora de Menorca també, és que clar,
0: és un disbarat,
1: És un disbarat, sí, sí, seguir 50 anys amb el mateix nom, amb el mateix concepte, vosaltres dos, en Pere i tu.
0: Sí, nosaltres hem tingut sempre el mateix concepte.
1: Sí.
0: Sempre hem tingut les coses clares del que volem fer.
1: Efectivament.
0: Nosaltres sempre deien, altres concerts en feim molts, però no en volem fer cap.
1: Vale, sí, crec que sí.
0: Ho he entès?
1: Sí.
0: Per tant, sempre anem a que la gent s'ho passi bé, que se divertesqui, i a partir d'aquí, punto, i que ballin. Si no ballin, ja m'ho sembla que nosaltres... Aquí, què passa, aquí, la gent que balla?
1: Està beníssim, tenir això...
0: Els començaments no eren així.
1: Ja.
0: No eren així. Nosaltres anàvem a tocar mànics i seguíem ballava, però tocàvem un altre tipus de música.
1: Ja.
0: Qualque cançó de Deep Purple... jo n'he fet de Deep Purple d'aquesta... Allò amb el Hammond... No sé com... Jo crec que allò sonava més bé que la cançó d'en Santana a la guitarra. Però, a poc a poc, l'evolució nostra... perquè estava dins aquest món, doncs va anar evolucionant a música de ball.
1: Correcte,
0: I la música de ball es va anar posant també de moda, doncs, bueno, i verbeneros. Nosaltres ens ha agradat molt fer verbenes, directes en verbenes.
1: Correcte.
0: Allà on ens ho hem passat bé.
1: Efectivament, I això ho feis, vull dir, ho teniu bé clar. Vull dir,
0: sí,
1: això ho tenim clar. Si li pot molar o no, però a vosaltres feis això i ho feis.
0: Jo quan m'ha telefonat als ajuntaments avui en dia no passa res. Pum, pum, però ja saben. Sí, fa molt d'anys que saben el que em compta. Me telefona qualcú aquí, me diu, m'agradaria que vinguéssiu a sonar. Bueno, a vosaltres això ja dic que no em feis.
1: Sí, sí.
0: Sonar a vosaltres, com us coneixes? Pot ser la primera paraula que jo dic?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, clar.
1: Sí,
0: mira,
1: sí.
0: Bueno, ja t'he dit, no sé quan sortirà, però ahir vaig xerrar amb els de qui té jazz bar.
1: Amb en Juli?
0: Sí, que tens un pare i sa mare que estan aquí.
1: Sí.
0: Xerrar amb ell i això. Jo coneixeu-lo de xerrar, no sé si... Amb en Joan, a vegades han xerrat, els fills, sí. Però que és fill meu, en Joan, que sona.
1: Sí, sonen, sí, clar. I van al jazz bar, sí.
0: Que de fet, que en Joan... va mamar de jo,
1: Sí, està guai,
0: Mentre que en Jaume, l'altre fill, no.
1: No, és que està sort,
0: l'altre fill és futbol i aquest era música.
1: Sí.
0: Jo tinc fotos d'ell petitonet així, molt sava d'en terra, de vora espinat allà, que a vegades anàvem a mitjorn i tenc...
1: Que guai, tio.
0: Bé, no sé, estaven xerrant i no sé què, i bo, dic, on hem de venir? Em diuen a Jarba, dic, nosaltres, dic, troc que no som massa de Jarba, no. I ell me diu, troc que sí, dic, exacte, que no ho de saber.
1: Bueno, escolta, huracan a Jarba, jo.
0: A on pot tocar, m'entens? O sigui, està clar.
1: Seria un bon inhumor.
0: També és bo que tardeus, que nosaltres no em volen fer, perquè jo m'han cridat abans per fer tardeus.
1: Ja.
0: Primera, som... duim molt de trastos, a les bandes petits.
1: Jo no sé si acabeu vosaltres. Bueno, nosaltres ens fotem sis allà, però és que duim molt de trastos, vosaltres. Molt de teclat.
0: I també duim nosaltres de trastos. Encara que no duguem bateria, duim trastos.
1: Jo estic estret allà.
0: I em van fer un aquí amb en Tito, a mitjorn. Va ser un èxit total, perquè va beníssim. La gent s'ho va passar bé, crec. Bé, saps que ens ho és nostre. No volem aspirar res, no. Ara... en sa música, ens ho hem passat molt bé.
1: Joder, clar que sí, és una vida molt guai. La vida de sa música, no sé si...
0: No hi ha res millor,
1: Jo crec que no hi ha res millor.
0: No ho coneixen tot, però jo el que conec... I en Rudi em diu, però ell diu, i quan nos vamos a retirar? I em diu a vegades, quan nos vamos a retirar? Dic, però tu que estàs bien? Sí, dic, no, mentre estem
1: bé.
0: No retiraran, li dic jo. Tenemos salut. Lo pasamos bien.
1: Sí, pues ja està.
0: Sí, tocamos en madera. Lo important és tenir a l'edat nostra, sobretot.
1: No.
0: És important a tota l'edat. Però no és igual tenir 40 que tenir a 70.
1: Efectivament.
0: Que nosaltres, quan ja de 70 s'ha d'aigua, i jo a 68, i pop i de millor, I dius, bueno, tu passes bé.
1: Clar que sí.
0: I te dóna vida.
1: Hombre, sí, bona
0: serà. Jo he pujat damunt un escenari, me dóna vida.
1: Està clar.
0: Puc estar seriós, tona, i tot el que vull, però m'ho pas...
1: Ja s'ha de veure, que guai. Però aquesta és l'actitud i sí, no, mira, amb aquest...
0: L'actitud és aquesta,
1: Efectivament,
0: jo crec que és l'actitud de la vida.
1: Sí, bueno, trobar algú que t'agrada i fotre'l-li. I ja està, és que no té, és que no té
0: I,
1: més.
0: Home, si tens la possibilitat, quan tu tens una guitarra, quan tu la sones bé, bueno. I l'has estudiat, i va... Això, jo dic en Joan sempre, en fi, estudia.
1: Sí.
0: Perquè si no, està limitat, jo me vaig a jo el que faig ho salf, bueno. Perquè, bueno, l'experiència és molt... L'experiència és important, sí. Perquè he vist gent jove que ho fa bé i s'assusten damunt un escenari.
1: Les hores de vuelo, que vosaltres en teniu més que ningú, jo dic, jo, hores de vuelo no en teniu. Jo que em vaig acabar d'estudiar també, pues, tal, però després vaig fotre un estiu tocant amb en Joe per hotels i tal, i vaig dir, hòstia, no sé quant he pres més, si m'haig anys d'estudiar o ara que aquests han de ballar, que aquests s'han d'animar.
0: Això és importantíssim. Això te dona tables, i diuen com que hi puges i nosaltres dèiem, no ballen un pas doble, disfrutem un vals, no ballen un vals, no sé, m'entens? Nosaltres, que hi ha gent que va enxerrat amb música i això, estan estordits, nosaltres no duim mai escrit el que hem d'escriure.
1: Ah, no?
0: Mai.
1: Hòstia.
0: Mai. I per això a vegades tenim un fall, que jo això...
1: Però sempre acabàvem més o menys les mateixes i començàvem les mateixes.
0: Bueno, sí, però un poquet sí, però... I tenim una cosa que jo no m'agrada, que a vegades enredam.
1: Sí.
0: Enredam. Bueno, ells a vegades xerren, i si xerren, miren altres...
1: Conta un paio de xistes de gràcies
0: i tal. Fan. Però s'enredar nostre, que és el que jo menys... Si jo, el que m'agrada menys d'Huracan, a vegades enredar de cançó i cançó. Però a vegades perquè un te'n diu una i un altre diu una altra. Això passa a vegades. És un pot de riure, això.
1: Que bona. Hòstia, que tu no la sabia, que no duis.
0: Amb camp, si bé. Però no duis un repertori que sonarà... No.
1: Va ser molt brutal, allò, també, que no duis un repertori.
0: Ja li he fotut 80 cançons pels morros.
1: Vinga, va.
0: I li he dit, ses 20 darreres que no t'ho feien gaire, no te'n donaré, perquè tenim un centenar.
1: Un centenar.
0: Però dic, això no ho feien gaire, ja no t'ho diré. Clar, i en Beb, jo i en Beb, saps que em fotut ara...
1: Sí.
0: Estones, perquè ell, bueno, ell s'ha de prendre, perquè...
1: Sí,
0: no, que ell va dur feina. I però mos ho hem passat molt bé, perquè en Beb... I tu gust i ganes...
1: Sí, és un tipus d'actitud molt bé, també.
0: I l'actitud és bona, i si jo dic, gust i ganes i actitud... Vas per tot.
1: Molt bé, molt bé. Pues sí, aquesta vida que t'ha donat la música, que mos dona a molta gent també, i res, fins aquí, tio, que duim una hora i pico xerrant aquí, ja t'ha de fer dos o tres parts d'espot, que bé, cosa fora. Però ha estat molt guai tenir-te, ha estat moltes històries molt xules, tio.
0: Ho tindràs gravat un poc.
1: Sí, joder, aquí hi ha per fer un documental.
0: Si després només em vols posar 10 minuts...
1: No, la gent ha de saber això, no, moltes anècdotes, moltes històries. I com ha canviat la música des que has començat tu fins ara, que jo que duc 20 anys, jo així més o menys, ja veig coses que dius, uau, això és brutal. No ho puc imaginar, el que tu...
0: Clar, són 50.
1: Sí.
0: O 51.
1: O 51, o més, des de que cantes amb les...
0: Bueno, clar. I nosaltres no ens ho podríem imaginar mai, ves coses... A més, una altra cosa, ara jo veig coses per YouTube i Facebook, de cantants antics, de pensar, això no ho he vist mai. Cançons que jo m'agraden, no sé, com que músics antics aquests jo m'agraden molt.
1: Sí,
0: Dinàmicos i Adamos i coses que jo he anat a veure molts d'aquests antics. Vaig anar a veure en Charles Aznavour, que m'encanta en Charles Aznavour. Ja l'he vist en directe.
1: Que guai.
0: Al cap de 6 mesos va morir. 91 tenia, quan el vaig veure no arribava, i per cap de 6 mesos el vaig veure en el Liceu de Barcelona. Jo vaig veure que aquell home masquillà quasi recitava, però jo vaig tenir gust de veure'l, perquè era un tio que dius, veure aquest tio, això són bueno,
1: sí, coses xules,
0: són coses que passen.
1: Sí, bueno, el que dèiem, que
0: la música
1: és el millor, és el puto millor, i ja està.
0: El millor.
1: Gràcies, moltes gràcies, Miquel. No,
0: gràcies a tu, i perdona per fer-me...
1: No, gens, anem un enguard, gràcies, Miquel, fins a propera.
0: Salut.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: la calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.